0: 225 especialistes en salut mental van publicar un article al New York Times alertant que els americans i el món sencer estan governats per un mandatari que té d'entrada una perillosa psicopatologia. De fet, l'article, ara us el llegeixo, comença així. Com a professionals de la salut mental tenim el deure ètic d'advertir al públic que Donald Trump és una amenaça existencial per la democràcia. Els seus símptomes d'un trastorn greu i intractable de la personalitat, narcisisme maligne, el fan enganyós, destructiu, delirant i perillós. És profundament inapropiat per exercir el lideratge. Això ho diuen 225 especialistes en salut mental. I acaben, com a professionals de la salut mental, sentim un deure de desesperat d'advertir els nostres conciutadans d'aquest perill públic imminent i catastròfic abans que sigui massa tard. Ells justifiquen aquest anàlisi, que ara comentarem, i diuen, no ens poden dir que fem aquest anàlisi sense haver tractat Donald Trump, que això, bueno, clar, des de casa teva és molt difícil saber què passa, no? Ells diuen que han analitzat molts patrons, moltes imatges, molts discursos, i que, per tant, només amb això ja es pot saber quin tipus de persona i quins problemes pot tenir Donald Trump. De tot plegat, en parlem amb la psicòloga Sílvia Catalán, que és professora de la Universitat de Vic i experta en relacions d'abús narcisista. Sílvia, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Gràcies per acompanyar-nos. A banda de les seves idees, les seves expressions, últimament tampoc semblen molt normals, i aquest és un breu recull.
2: Drip, drip, drip, this is ridiculous. Kissing my ass. Ladies and gentlemen.
0: Això només és una mostra, eh? Tothom pot tenir un mal dia. Què vol dir patir narcisisme maligne? I quins símptomes té això?
1: Mira, és una molt bona pregunta perquè, fixa't, vaig a fer un parell d'incisos, sí. D'acord? Perquè parlem de psicopatologia i és important no encasellar a totes les persones que pateixen una psicopatologia i de sobte no anar-nos a pensar que tothom que pateix una psicopatologia pot arribar a ser perillós. Dit això, aquí a la carta d'aquests companys psiquiatres, sí. D'Estats Units, parlen d'aquest narcisisme maligne i quan estava preparant una mica aquí les notes, no? I pensava, és que em sembla com una mica redundant, no? Un narcisisme maligne, perquè al final el narcisisme mai no és benigne.
0: Yeah.
1: Què és el narcisisme? El narcisisme bàsicament és un trastorn de la personalitat, d'acord? Que pateixen algunes persones a la població, d'acord? No és una cosa molt, molt elevada en número, d'acord? Però és bastant habitual, i és bastant habitual sobretot perquè es fan veure molt, perquè són aquestes persones que necessiten aprovació i admiració contínua, que tenen com aquesta part de megalomania, és que al final realment en Trump ens il·lustra molt bé, no?
0: Sí, anava a dir, d'augment les coses que estàs dient ho estàs clavant, eh?
1: Vale, doncs tot això, no? És aquesta megalomania, no? Aquestes idees de grandesa, aquest pensament de que tothom els deu sempre alguna cosa, de que el món està en deute amb ells, no? De que són grandiosos, i això el que porta a fer, no? I la perillositat d'aquest trastorn, bàsicament, és tot el que té a veure amb la manipulació. O sigui, són grans artistes de la manipulació del discurs, grans artistes de la mentida, grans artistes de la posada en escena al final també, no? Perquè són grans, grans actors i grans actrius, també n'hi ha de narcisistes dones, però és veritat que és més prevalent en el món masculí.
0: Doncs disculpa, però és que ens has definit, sí. El personatge de pi a pa, és a dir, entenc que aquest és el millor diagnòstic que se li pot fer, perquè persona que es vol fer escoltar, persona que necessita ser protagonista, persona que manipula, vaja, és que és la seva definició.
1: Aquesta seria com la base, no, diguéssim. O sigui, el problema dels trastorns de la personalitat i en general de la psicopatologia és que el no ser un 2 més 2 són 4, no és una ciència exacta, no? I el que se'n diuen comorbilitats, que és quan dos trastorns van junts, diguéssim, i llavors a vegades costa una miqueta de definir. Jo, mira, et porto un altre nom a sobre la taula,
0: sí.
1: Que jo no sé si aquests companys no l'han posat en aquest document una miqueta per por, perquè sona una miqueta més bèstia, però és la psicopatia. Vale. La psicopatia no és com la veiem, jo que sé, a la pel·li del Silenci dels Anyells, vale? No és un assassí en sèrie, sinó que una persona psicòpata és tot el que he dit abans, és a dir, una persona psicòpata sempre és narcisista, d'acord? Però una persona narcisista no sempre és psicòpata. Aquesta seria una miqueta la cosa. Llavors, la psicopatia engloba aquestes persones que, a més de tot el que hem dit abans, són cruels, són provocadores, tenen una gran desconnexió del món emocional, comprenen les normes del món, però no se les fan seves. És una mica com que ells estan per sobre de tot això. No tenen remordiments a l'hora d'executar, no, a les seves ordres. No els importa una mica com el patiment, no, de les persones que tenen per sota, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, li podem posar aquesta etiqueta a aquest senyor Donald Trump? Bueno, a priori, no, podríem pensar que sí. El que passa que jo, com a professional, sempre dic que no faig una avaluació diagnòstica si no tinc el pacient al davant, sí. Evidentment, perquè el que estem veient, no ens en oblidem també que en Donald Trump és un polític, vull dir,
0: sí, aquest és el problema.
1: I actua sol.
0: Aquest és el problema, també. O sigui, narcisista psicòpata seria ara mateix una miqueta la descripció que tenim. Insisteixo que ells deien que ells sí que es veuen, aquests professionals, d'alguna manera autoritzats a fer aquest diagnòstic, perquè existeixen molts documents, molts discursos i molts comportaments, val? I per afegir-hi algun altre element de conversa, un conegut psicòleg nord-americà que es diu John Garner ha dit que és el mateix trastorn que patia Hitler.
1: Aviam, és que al final, si ens posem a mirar tots els grans dirigents o polítics, diguem-li dirigents per dir-ho fi, i els grans, les persones que han tingut molta, molta influència en el món, tenen un perfil molt similar. És a dir, tu no et poses a matar, a dirigir un país que acabes dirigint un exèrcit que mata gent, que fas coses pues, com un camp de concentració, no? Que exclous a persones, que limites drets humans bàsics, si no tens una miqueta de psicopatia. Vull dir, a poc que connectis amb l'empatia, a poc que connectis amb els sentiments, no, que et pot provocar el fet d'estar matant a gent, segurament les teves accions no seran tan bèsties. Per tant, és fàcil pensar que sí, bueno, Hitler, Mussolini, bueno, és que podríem fer una llista, no, de tots els grans dictadors que hi ha hagut al llarg de la història. I tenen perfils molt similars. I de fet, perdona, si analitzem els discursos, és curiós veure com les idees es van repetint. I al final les idees són una mica les mateixes.
0: T'anava a dir, de seguida continuo repassant el que han dit aquesta gent, perquè déu-n'hi-do la llista que han posat, però abans la pregunta bàsica, perquè la seva base d'aquest discurs és que una persona narcisista, i tu has afegit amb aquesta possibilitat de ser una mica més psicòpata, això el fa impossible de governar, perquè no és un trastorn intractable, és a dir, tu no pots desfer. Això és veritat?
1: Això és veritat. Pensa que el que et deia, no? La gran característica és que ells es pensen que estan per sobre de tothom. I per sobre de tothom vol dir per sobre també de metges, psicòlegs, psiquiatres i tot l'equip científic i mèdic que els hi pugui dir, mira, tens un trastorn. Vull dir, una persona narcisista és molt difícil que entri en contacte amb el malestar per estar abusant o per estar manipulant. Llavors, com que ells tenen com la seva visió de la realitat, i dintre de la seva visió de la realitat el que estan fent és el que toca fer, i per tant ells no tenen cap problema, el problema el tenen els altres. Així que
0: ell no reconeixeria aquest diagnòstic, no el reconeixeria.
1: De fet, els estudis que hi ha sobre el tema ens parlen que aquest diagnòstic, no, de psicòpata narcisista es dona més o menys en un 1% de la població, un 1%, i estem parlant de que quan analitzem posicions de poder, i quan més amunt ens n'anem, més gran és aquest tant percent, i ens situem més o menys en un 17%, vull dir que realment aquestes persones arriben a posicions de poder, perquè tenen aquesta capacitat manipulatòria, i si a més tenen diners al darrere i privilegis, doncs evidentment poden arribar a dirigir un país, una nació, i en el seu cap, en el cap de Donald Trump, ell acabarà dirigint el món, però això serà el següent pas, diguéssim. Ell té en el seu cap la idea, no? Ell té la idea això, no? De governar el món, segurament. I llavors tot el que fa està dedicat i orientat cap a això. Per tant, si algú li porta la contrària, ara la gent de Groenlàndia, no? Que s'està posant en bloc a dir que no. La Unió Europea està dient, escolta'm, no, tal, no sé què, nosaltres estem a favor de Groenlàndia, d'acord? Clar, ell, al final, el que està afirma, o sigui, el que està aconseguint en aquí és confirmar que efectivament tothom li va en contra. És a dir, aquesta part com paranoide, no? De que tothom em va en contra, de que tothom em té mania, de que tothom tal, al final s'acaba confirmant per què? Perquè evidentment tothom li està dient, ei, això no es pot fer.
0: Hi ha un altre gran focus, si em permets, en aquest comunicat, en aquest comunicat, aquest reportatge que estem explicant, publicat al New York Times, d'aquests 250 professionals de la salut mental, que posa una cosa sobre la taula. Jo crec que has explicat molt bé el que és el narcisisme i la psicopatologia, però posa sobre la taula una altra qüestió que encara coneixem millor, que és la demència. Mm-hmm. Ells diuen, sí, sospitem, Trump pateix un deteriorament cognitiu d'origen orgànic. Aquest només empitjorarà amb el temps, degradant greument el seu judici ja afectat. El control dels impulsos, la memòria, l'atenció, la capacitat de contrastar la realitat i de processar la informació, alhora que agreujarà de manera dramàtica els símptomes del seu trastorn tòxic de personalitat. És a dir, la barreja entre el narcisisme, psicopatia i demència és un còctel explosiu?
1: Déu-n'hi-do. És un còctel explosiu, i és veritat que cada cop són més les veus clíniques, no?, que estan apostant, no?, cap a aquesta demència, concretament una demència frontotemporal, ¿vale? Perquè no és una demència...
0: Què vol dir això?
1: Vale. Una demència frontotemporal s'assembla bastant a qualsevol altre tipus de demència, al final és un deteriorament neurològic progressiu, d'acord? Però en el cas de la demència frontotemporal no hi ha tanta afectació de la memòria, i sí que hi ha molta afectació a nivell de comportament, de capacitat expressiva i de tema de moviment, vale? Hi ha una variant sobretot, i de fet en les últimes aparicions sortia com entrant fent uns moviments, no?, una miqueta estranys, i algunes persones deien, bueno, és que sembla que tingui Parkinson, vale? Doncs aquests espasmes de tipus Parkinson també són bastant habituals en aquest tipus de demència. Llavors, al final, aquest còctel, no?, que tu deies, narcisisme, psicopatia i demència, clar, la història, i aquí sí que concordo absolutament amb els col·legues aquests que han escrit aquest article, no?, la demència el que fa és agreujar la personalitat que ja tenim. És a dir, quan entrem en un procés de demència, diguéssim que el cervell es posa en mode base, no?, i tornem una mica a no tenir aquests límits que ens posava la societat, aquells límits socials, aquell aprenentatge, i llavors on ens anem és a la base. Llavors, la base d'aquest senyor és una base, doncs, bastant tòxica i perillosa, sí, efectivament. Llavors, tota aquesta part de psicopatia, la crueltat, l'impulsivitat, de fet, se li està agreujant. I si veiem... podem comparar com en el seu primer mandat, no?, els primers discursos que feia de més, o durant la campanya electoral mateix, no?, tots els discursos que feia de més, i els comparem amb el Trump que apareix ara, i es pot veure claríssimament una davallada brutal en la capacitat expressiva d'aquesta persona. O sigui, ara titubeja moltíssim, posa molts mots crossa, té un discurs com desorganitzant, de sobte t'està explicant una cosa i repeteix una cosa que t'havia dit fa dues línies. Bueno, realment les veus així clíniques apunten a aquest diagnòstic.
0: Sílvia Catalán, professora de la Universitat de Vic i experta en relacions d'abús narcisista. Sílvia, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
4: On et ve de gust que anem a dinar avui?
5: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
4: I això?
5: Cal saber triar en temps estranys.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Continguts en xarxa. La bona cuina.
2: El festí de Babel, amb Valèria Obereda.
3: La gastronomia canadenca és una mescla de cultures, de tot la suma de les immigrants.
4: Joy Biedzorek va néixer a Toronto, la ciutat més gran del Canadà, i fa 24 anys que és a Catalunya.
3: És un país jove, de 145 anys de constitució, i molt multicultural. Ahí la cultura pròpia de cada etnia, i s'hi suma això en qui és la gastronomia del país.
4: Però aquesta multiculturalitat ha anat evolucionant.
3: És molt la combinació de les cultures, no? Molts europeus, al principi, els meus pares són nascuts a molts en Canadà, però els meus avis eren immigrants polacs i irlandeses. I en els últims 50 anys hi ha molts més asiàtics, hi ha una cultura pakistaní, d'Índia, àrabe també, però és una mica de tot, és que hi ha una harmonia multicultural que és una cosa molt agradable.
4: Potser ens sorprèn el que considereu propi canadenc.
3: El sirop d'arce, en el moment de desglàs, fan un forat en el mateix arbre, posen una xeta i curen el líquid. Aquest se serveix per pancaques, que són com tortetes, i a la meva cuina, que mai falta, manteca de cacauet. I el meu nen, per esmorzar, pues a vegades faig un entrepan de manteca de cacauet amb oranges de plàtan. Està boníssim.
4: El fred que fa al Canadà condiciona la vostra manera de cuinar?
3: Jo tinc la costumbre d'utilitzar molt el forn, i la planxa també. En estiu el forn fa mandra engegar si fa molta calor, però en l'hivern, pues, moltíssim.
4: I què hi feu al forn?
3: I una tendència que tinc és que si encés el forn per fer un roast beef o faig un entrecot, doncs aprofita els que fora al forn per fer uns patates escalabats, que són patates amb ceba, mantega, sal i pebre i llet, i fas capes i aprofites el mateix forn.
4: Més coses.
3: Els elements de l'estació, per exemple, en otoño agafo els moñatos o les castanyes i l'incorporo en un pan de pastic. O pomes al forn.
4: Parlant de coses dolces, teniu un pastís típic per Halloween.
3: És la tarta de carbassa. O l'agafes a la carbassa, te buides de la carn, la fiques en aigua amb sucre moreno, bullit fins que està molt tendre, passes per al colador i mesclat amb la llet condensada i espècies com el gingebre, carilla i no moscada, un ou o dos. I t'aproveixes la carbassa per fer la carbassa de Halloween.
1: El menú.
4: El Joy ens suggereix...
3: Un roast beef. La passaria per la sartén con sal i pebre, molt calenta, per cremar-la una miqueta per fora, per tancar-la, i amb unes cebollots i unes xampinyons i un bon got de vi. Amb unes herbes aromàtiques de balcó.
4: Bon profit, Joy.
3: Bon apetit.
5: Heu flipat o no heu flipat?
6: De la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: de mi crin.
1: El cafè de la ràdio.
2: Proporcionant sensacions variades i agradables.
3: Comprovat. El poder dissuasori dels sistemes de càmeres de videovigilància de DTV redueix el número de sinistres.
4: Amb DTV podrà controlar les seves propietats, sigui on sigui, des de qualsevol dispositiu.
3: DTV, professionals amb experiència per recomanar-li el millor sistema en funció de les seves necessitats. I sempre amb tecnologia d'última generació de càmeres de videovigilància.
4: La seguretat del seu negoci, propietats i de les persones que estima és possible amb DTV, especialistes en sistemes i instal·lació de càmeres de videovigilància.
3: Més informació a dtv.cat o trucant al 902 99 82 59.

0: Notícies en xarxa.
1: Uns 10 milions d'europeus han participat a l'enquesta del Banc Central sobre el disseny dels futurs bitllets d'euro. Una xifra d'èxit, segons la institució, que demostra el gran interès per decidir quina imatge durem a les carteres i butxaques a partir del 2030. Clara Ontanyón.
2: 10 milions d'europeus, que equivalen al 2,6% de la població de la zona euro, que s'han entretingut escollint si prefereixen que al seu dia a dia els acompanyin retrats colorits de personatges il·lustres com Leonardo da Vinci, Beethoven o Marie Curie, o dibuixos de rius i ocells com el petit i arrodonit per les roques o l'elegant cigonya blanca. A més, també hi havia opció per replantejar el format i passar del bitllet horitzontal al vertical, com per exemple ho són els francs suïssos. El resultat d'aquesta consulta, combinada amb l'opinió d'un jurat independent i les recomanacions d'un estudi tècnic, es compartiran amb el Consell de Govern del BCE, que a finals d'any haurà de decidir el disseny final dels bitllets d'euro que entraran en circulació el 2030.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
5: Ep!
6: Sí i no.
5: Cal explicar-ho.
4: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
7: Ei! És Ràdio Vilasacra!
4: Comença a cuidar-te cada dia.

0: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Quan arribem, quan arribem?
2: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofreixin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passa-la.
3: MRV, enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900-300-400. 900-300-400. MRV.
4: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
1: Segons la tradició cristiana, Sant Daniel va ser un monjo armeni decapitat pels àrabs a Arles de Provença l'any 888. Els seus fidels se'n van endur el cos cap al sud, enterrant-lo a la zona est de Girona, aleshores coneguda com Vall Tenebrosa. L'espai aviat es va convertir en un lloc de peregrinació, adoptant l'actual nom de Vall de Sant Daniel i erigint-s'hi un monestir avui mil·lenari, el monestir de Sant Daniel. És l'únic monestir benedictí femení de Catalunya i des de fa ben poc disposa d'una hostatgeria oberta a tothom. Si voleu saber-ne més, una ocasió perfecta és aprofitar les visites guiades que ofereix el primer dissabte de mes. Es tracta d'unes visites d'una hora i mitja de durada on descobrir tots els espais que conformen el monestir: l'església, el claustre, la fogaina, l'antic celler. A través del recorregut aprendrem com funciona la vida monàstica, què ha passat al llarg dels mil anys d'història del monestir i quines obres d'art acull, com un conjunt escultòric d'alabastre del segle XIV o XV format per les figures de la Mare de Déu, les Tres Maries i Sant Joan Evangelista. Una proposta per a totes les edats que requereix de reserva prèvia i té un preu de 6 euros. Visites guiades al monestir de Sant Daniel de Girona, el primer dissabte de mes a les 11 del matí. Més informació al web santdaniel.com.

Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.

0: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, aquests són només alguns dels efectes de l'ús abusiu de pantalles. La Generalitat ha plasmat tots aquests riscos en una guia segons cada etapa vital fins a l'adolescència, que servirà per denunciar els perills de les pantalles, però també per establir-ne recomanacions d'ús. Alerten que entre els 0 i els 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. I aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
2: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, en l'activitat física, en la salut mental, en l'autoimatge, en les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
1: Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 només a les xarxes socials i dediquen unes 2 hores al dia, i el mòbil cada vegada arriba abans, a partir dels 10 anys. Més del 80% dels joves ja en té. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
2: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, en l'activitat física, en la salut mental, en l'autoimatge, en les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
1: Un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Un de cada 4 adolescents té addicció a internet.
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.
5: Potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom, no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
6: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: Propostes en xarxa.
1: Durant el segon terç del segle XX, Caltrapat va ser referent a nivell estatal en la producció de maquinària agrícola. Així es coneixia la fàbrica J. Trapat de Tàrrega, principal productora de garbelladores, talladores o lligadores. Si no sabeu per a què servien aquestes màquines, tinc la proposta perfecta per aquest diumenge. O per qualsevol. Diumenge, sense haver de reservar plaça, podeu visitar a partir de les 12 del migdia l'antiga fàbrica Trapat, un espai ple d'història de la capital de l'Urgell, una mena de viatge en el temps cap a un passat industrial i social. Una història que a Caltrapat s'explica en primera persona des del punt de vista d'haver estat protagonista de la mecanització agrària i la conseqüent transformació del camp català i espanyol. L'empresa va començar a funcionar l'any 1914, fa ja més d'un segle, en uns petits tallers que estaven ubicats al casc urbà de Tàrrega. Cap als anys 30 ja tenia 19 naus. Tota una revolució per al dia a dia dels pagesos que van poder incorporar màquines lleugeres, manejables i a un preu assequible gràcies a la feina de l'equip de Josep Trapat. Cada diumenge a les 12 del migdia, visita guiada a Caltrapat, la fàbrica de maquinària agrícola de Tàrrega. En trobareu tota la informació al web museutrapat.cat.
2: No cal que et preocupis per nosaltres. Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
3: I parlant d'emocions,

0: torna a connectar amb la vida.
1: Canvis, sensacions i dubtes. Hi havia un bar cafeteria que es deia La Repanocha. El cartell era gros i vermell, des de fa molts anys, i passava badalant cap al diari. La Repanocha. No hi havia entrat mai, però em donava bon rotllo. Trobava que era La Repanocha que un bar es digués La Repanocha. Diccionari de la RAE en mà vol dir ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. És una paraula que serveix per tot, que tenia molta feina, pensava que m'esperava un dia de La Repanocha, que estava contenta, la vida era La Repanocha. Ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. Sensacions, La Repanocha.

0: 100% Empordà.
1: Algun cop has fet campana? Segurament sí. I t'has preguntat per què ni deies fer campana? Què tenen a veure les campanes amb una classe? Doncs per saber-ho hem de tirar enrere en el temps. Resulta que a les escoles de capellans, un dels càstigs oficials, si no et presentaves a classe, era haver de tocar les campanes. Evidentment, tocar les campanes no era fer dringar una campaneta, no? Era una cosa que costava molt, perquè les campanes eren uns bitxos enormes que pesaven una quantitat de quilos abismal. Per aquest motiu, quan els alumnes se saltaven classe, ja sabien que el dia que tornessin haurien d'enfrontar-se a un campanot. La forma del càstig és el que va donar nom a l'expressió. Tots els que heu fet campana les últimes dècades us heu lliurat d'una bona.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
2: Això és Food Freedom. Que et portin el menjar que vulguis. On vulguis. Quan vulguis. Deliveroo. Food Freedom.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: I ara demana un desig.
3: Tinc un pis tancat, però no tinc temps ni diners per arreglar-lo.
4: Doncs a Mambrea el rehabilitem, el destinem a un ús social i et garantim el lloguer cada mes. Després te'l retornem renovat i amb més valor.
3: Jo hi guanyo.
4: I també hi guanya qui necessita una llar.
3: Això és un win-win.
4: Tu poses el pis, nosaltres els recursos. Amb la Fundació Mambre, dona una nova vida al teu habitatge. Tots hi guanyem. Entra a fundaciomambre.org/win-win.
5: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.
6: Si busques una residència per estar sempre amb la millor companyia, a Vallesol hi trobaràs assistència mèdica integral, alimentació variada i adequada, activitats de lleure diàries, amb instal·lacions modernes i obertes. Informa't al 900 24 24 25 o a vallesol.es. Vallesol, ens dediquem a tu perquè t'ho mereixes.

Despierta. Despierta. Despierta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: documents sonors que il·lustren Catalunya.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Necessitem que les administracions facin la feina que els hi toca, que és invertir més recursos, més programes, fer més accions per fer present el català en tots els àmbits municipals i en tot allò que de les administracions, en tot allò que afecti qualsevol administració pública en territoris de parla catalana.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca

0: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
1: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
0: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
1: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
0: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
1: Apialia, la força de vendre junts.
2: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: El romanesco. En els mesos més freds de l'any, una de les famílies claus dins del món vegetal són les crucíferes, com la col, la coliflor o el bròcoli, però en podeu trobar d'altres menys conegudes, com el romanesco. El romanesco, brassica oleracea, és una hortalissa de color verd clar, de sabor suau i d'estructura geomètrica fractal. La seva forma espectacular segueix fórmules matemàtiques com la seqüència de Fibonacci, creant un aspecte harmònic únic. En destaca el seu contingut en vitamina C, vitamines del grup B, vitamina K i vitamina A. També ric en fibra i minerals com el magnesi, el calci, el ferro, el potassi i el fòsfor, i aporta poques calories. És força saciant i ajuda a controlar els nivells de colesterol en sang. Lleugerament diurètic, cuida la pell i les mucoses, enforteix els ossos i és cardioprotector. Es pot consumir cru per acompanyar salses, al vapor, saltejat o al forn, i també en caldos i cremes. És recomanable usar coccions curtes per evitar que perdi el seu color llima i les seves propietats. Les persones amb dèficit de iode cal que vagin en compte de no abusar-ne i de consumir-lo molt ben cuinat, perquè, com passa amb la resta de crucíferes, dificulta l'absorció de iode. Podeu provar-lo al vapor 5 minuts i servit amb ametlles triturades, al forn gratinat, en cru juntament amb altres verdures, com la pastanaga per sucar amb l'humus o altres salses, o bé per acompanyar un plat de pasta integral o una amanida. El més important és que amplieu el vostre ventall de verdures per gaudir més dels vostres menús setmanals, tot seguint una alimentació equilibrada, de temporada, variada i saludable.
0: Confirmat!
3: Original?
4: Sí.
3: Única?
4: Sí.
3: Creativa?
4: Sí.
3: Entenedora?
4: Sí.
3: Divertida?
4: I tant.
3: Intel·ligent?
4: Molt.
3: Innovadora?
5: La principal.
6: A més...
7: Sensacional.
6: Ei, a l'Alt Empordà.
4: Sí. Ah, quina sort.
8: Un espai de 5 estrelles.

0: Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Les coses d'una altra manera.

0: arribem quan...
1: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofreixin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.
2: Ara toca calma.

0: Notícies en xarxa. El Ministeri de Sanitat es compromet que l'avortament farmacològic estigui disponible també als centres d'atenció primària de la sanitat pública. Ana Pujol.
1: Fins ara, l'avortament farmacològic només podia dur-se a terme als centres hospitalaris, però en breu també serà possible a la xarxa d'atenció primària. Ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Mònica García, en un acte amb motiu del Dia Global per l'avortament legal, segur i accessible.
2: Detrás de estos cambios hay algo muy cotidiano. Ahorrarte desplazamiento, ahorrarte sufrimiento, ahorrarte inseguridad. Saber a quién llamas si tienes una duda, sentir que hay un equipo que te conoce y que te acompaña. En definitiva, que cueste menos decidir con libertad, que haya menos barreras para esa decisión.
1: En paral·lel, el Ministeri d'Igualtat treballa en un nou reglament o decret per garantir que aquelles que vulguin interrompre el seu embaràs tinguin tota la informació per fer-ho.
3: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
4: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
5: Això sí. Fets. Que la paraules està a la comunicació plena.

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
2: Com?

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: La Xun és fada, és una fada. Sali, saca, acasta, a dins d'un sac.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.

0: parlem ara d'un cas amb víctimes vegetals. L'Ajuntament de Vilassar de Mar ha enviat a la Fiscalia Provincial de Barcelona l'expedient pel presumpte enverinament de dos arbres d'araucària d'una comunitat de propietaris. S'explica en Sergi Bassoles.
1: Si el consistori maresmenc demana al Ministeri Públic que investigui aquest presumpte arboricidi. Segons diversos informes tècnics, aquests dos arbres, dues araucàries, una tipologia de coníferes caracteritzades per la seva gran longevitat, presentaven indicis d'enverinament intencionat amb herbicides. La història d'aquest suposat crim ambiental remunta a la primavera de 2024. Una comunitat de propietaris del municipi va demanar una llicència per talar-los. Al mateix temps, uns altres veïns de la finca s'hi oposaven, assegurant que els arbres estaven en bon estat. El consistori va intervenir i els seus informes tècnics van donar la raó als segons i, per tant, es va descartar que estigués justificada la tala dels arbres. Dos mesos després, però, tot va canviar. Una nova exploració va detectar un procés greu de fitotoxicitat. Fulles seques, forats al tronc, danys irreversibles, en definitiva. Unes analítiques de laboratori van donar positiu en dos herbicides. Els arbres es van tenir que talar. Davant d'aquesta constatació tècnica, que es tractaria d'un dany greu i deliberat, el consistori ha decidit comunicar els fets a la Fiscalia perquè aquesta determini si es tracta d'un delicte.
2: Pensa, pensa.

0: rodona, fresca, gustosa, carnosa, sucosa, dolça, vermella...
1: Vine a la Festa de la Cirera i gaudeix de les millors cireres i activitats culturals per tots els gustos.
0: Segueix-nos a Facebook i Instagram, @cirera_ssc.

0: Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre. Cultural, cultural, musical, musical, diferent,
1: Radio
0: diferent. Si vols sentir,

0: Continguts en xarxa.
1: Les curiositats de l'hort de l'àvia Maria.
2: Bueno, això de les curiositats de l'hort és que, bueno, si ara en els horts i normalment hi ha de tot. I a més hi ha molta herba, que això costa molt de treure. Bueno, hi ha pebrots verds, pebrots d'aquests bitxos de Girona, hi ha esvergínies, que n'hi ha que diuen bistecs de Vilabertran, de les esvergínies, és igual, carbassó, i jo els pebrots, aquests bitxos de Girona, els agafo, els rento i els poso en una paella, sense treure'ls la cua ni tallar-los ni res, perquè tampoc són molt i molt grossos. Els hi poso quan són a la paella amb una mica d'oli, 4 grans de sal i els tapo. Al cap d'una mica destapo la paella i els giro. Encara estan botits, igual com d'allò, els torno a deixar tapats, i llavors al cap d'un pelín més, no ho sé, jo el rato no ho sé, perquè m'ho miro les coses. Al cap d'una miqueta més el destapo i llavors ja els deixo destapats, que si no queden com bullits. Llavors al cap d'una mica mica miro si a la part de sota la tenen ja una mica rosseta, i si li tenen, doncs els tombo. El que va sota ho poso tot al cim, i si no els deixo un ratet més fins que la part de sota queda fregideta, i llavors el giro, que la part de que va al cim i llavors la poso de sota queda iguala. I llavors res, si això és un momentet, els trec del foc, els deixo tapats fins a l'hora de servir. Llavors hasta els gafes així per la mateixa cua del pebrot i el poses per adornar el plat, o amb una plata tots sols així ben alineats i ben posats. Mira, és perquè ahir vam fer mongeta verda i patata i més carn rebossada, però això és un adorno i una cosa més per menjar. Després les esvergínies, a vegades les faig a la planxa, les rento sense pelar, els hi trec en el cap aquell que punxa, les tallo així allargades, ben tallades, les deixo planeres amb un escorridor i els hi poso sal, això un rato abans de coure. Després a la planxa les faig ben, la planxa que sigui ben calenta, i posades allà, bueno, ja es veu, quan són cuites es tomba, la part del cim igual que vagi a sota, i estan a la planxa, són boníssimes, boníssimes, com els pebrots escalivats i així. Després, arrebossades també són molt bones, xocades amb farina i pa torrat, i després passades per ou, i fregides, que són, no sé, són més bones que la planxa, però esclar, són més saludables a la planxa. I això són els bistecs de Vilabertran. Després la sopa de verdura, que ja em penso que us l'havia explicat alguna vegada, però és que ara sembla que hi ha verdura de tanta mena que és més d'ara, doncs, la sopa de verdura, perquè tan bona és recient feta com després quan és la nevera freda, és riquíssima també. Si agrada les coses i es passa molt a set, i és molt i molt saludable. Jo poso un ull al foc amb aigua, 4 litres d'aigua. Després hi vaig preparant totes les verdures, bueno, això que siguin netes, això és normal de tothom. Poso 4 litres d'aigua, 7 fulles de bleda, 7 fulles d'àpid, això és clar que siguin grossetes, si no se n'hi posa més, perquè llavors té que quedar com un puré, o si no, no val per allò. 4 patates pelades i trinxades, tallades, a daus o com sigui, és igual. 4 cebes que siguin grossetes, també tallades. 4, llavors, una col, si és petitona, tota, si no, la meitat. Un quilo de mongetes verdes, si són una mica fetes millor, tenen més, és millor. Després carbassó, que em penso que no ho he pas dit, també si és una mica fet millor. A vegades quan vas a la carbassonera, mira, n'hi ha un que no l'havies vist i ja és gros i ja té alguna graneta i tot per dintre, doncs allò tallat petitó, jo els rento, no els pelo pas mai, ni per fer els arrebossats tampoc els pelo pas, i ja està per fer els farcits. Doncs tallar el carbassó també a daus com les patates, tota la verdura que bulli, llavors la tireu a dintre l'olla com l'aigua bull, un bon raig d'oli, sal i que bulli. Jo a vegades bullo unes 2 hores, perquè allò ha de quedar, quan està la verdura que ja està ben trinxada, les bledes, poso tot al tronc i la part d'alt, que si són maques, a vegades són com cremades, no sé si és mildiu o què, ara són precioses. Les de casa són maques, maques, maques. Doncs llavors li poso tot ben net, ben tallat, i cap a dintre l'olla, que bulli, que bulli, que bulli. Jo dic unes dues hores. Llavors allò queda quasi bé ja tot desfet, i passo tot el mini pímer. Bueno, i queda espesset, queda un... que te'l pots menjar amb cullera, o si no, amb una tassa. Nosaltres a casa ens solem menjar amb una tassa grossa, o un bol, i és riquíssim. I a vegades n'hi ha a la nevera així que n'ha sobrat. Si en faig més, si som pocs i no s'acaba, el deixo de la nevera. A vegades també el congelo, i jo a vegades hasta mitja tarda o així, no sé, tinc una mica de set, agafo un gotet d'aquella verdura, i allò és riquíssim, i te deixa bé, no te fa set, i és molt i molt saludable, perquè són verdures totes soles. Jo ja us l'havia dit d'aquesta sopa, però no ho sé, ara aquest temps en fem més sovint. Llavors també a vegades hi poso, però això més aviat a l'hivern, un grapat de mongetes seques, si tenen cigrons remullats també, que ho fa molt... és més espès, és més bo, però això més aviat a l'hivern. Ara verdura, verdura i verdura. A l'hivern també hi poso bròquil, però així es queda riquíssim i treu molt la set, si es té set, i te deixa bé, te deixa que si veus Fanta, veus una cosa d'aquestes, sembla que la que acabes de veure que ara te dona més sensació de tornar-ne a veure. I ja està, us he repetit la sopa de verdura.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Recordes, oh, oh. Ràdio Vila-sacra.

Al teu cercle d'amistats, la gent que estudia amb tu o a la teva família, hi ha algú que ha entrat a l'espiral de les addiccions? Drogues, alcohol, ludopatia o d'altres? No miris cap a un altre costat, informa'l. Som dia 1, Centre Terapèutic de Girona, especialitzat en addiccions. Sortir-ne és possible. Dia 1, centreterapèutic.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis.
2: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure

0: el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
1: Un dret estigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. I penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del per què és important a nivell social poder alternar a l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
0: I explicar per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
1: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
0: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
1: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
0: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
1: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, amb els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
0: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.
2: A Ràdio Vila-sacra rebem suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar.
1: Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.
2: La xarxa.
3: De quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
4: D'acord.
3: Quin és l'autèntic operador 100% català?
4: Vera.
3: I el més ben valorat pels usuaris?
4: Vera.
3: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
4: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
3: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
4: Vera.
3: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
5: Si aquesta aire no refreda... Calor, suor, no refreda!
6: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
7: Pou Calzina, camí del Roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.
8: Voleu fer realitat la dita com a casa enlloc?
9: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
1: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
2: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
1: I 100% en català. Et protegim?
3: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
1: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Queixes reiterades pel mal estat del camí de salut que envolta el castell de Sant Ferran de Figueres. Els últims mesos, la vegetació ha crescut de tal manera que envaeix bona part de la ruta de 3 quilòmetres entorn la fortalesa. Molts caminants habituals denuncien la manca de manteniment i exigeixen preservar el que consideren és l'únic pulmó de la ciutat. L'antiga rectoria de l'Escala desapareix per aclarir l'entorn de l'església de Sant Pere. L'Ajuntament inicia aquesta setmana l'enderroc i preveu crear-hi un nou espai verd mantenint l'aparcament. La Jonquera té la taxa de graduació a l'ESO més baixa de Catalunya. Registra un 60,6% de graduats, mentre que Camprodon, Fornells de la Selva i Verges arriben al 100%.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
4: A punt per dir sí?
5: Yes.
6: Fem salut.
7: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
3: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
8: Descobreixen cèl·lules mare.
9: Arrenc de 1997.
10: Arriba la intel·ligència artificial.
11: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol, anunciants, agències i mitjans. Portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol, per una publicitat responsable.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Notícies en xarxa.
1: Atenció a aquesta dada, el 42% dels menors i joves que reben el suport educatiu de Càritas de Girona tenen dificultats de suport familiar. L'entitat destaca que conviure amb l'atur o la falta d'un habitatge digne condiciona el rendiment escolar. Joan Sisquella.
2: La responsable del programa d'Infància i Joves de Càritas Girona, Marta Piany, diu que les dificultats educatives no es poden separar de la realitat socioeconòmica de l'entorn. Per això l'entitat ha fet l'acompanyament a gairebé 800 famílies per aconseguir una millora emocional i material i, com a resultat, també una millora educativa.
3: Sobretot intensifiquem més aquest entorn familiar, que si no hi ha una intervenció directa aquí, el procés socioeducatiu dels nanos queda una mica com despenjat i cal intervenir aquí per poder fer un bon acompanyament i un bon acompanyament de les seves trajectòries socioeducatives.
2: Una altra prioritat de l'entitat és potenciar el suport als alumnes d'estudis postobligatoris, que ja són el 12% dels que tenen. Segons Càritas, el graduat escolar ha deixat de ser una garantia per trobar feina i ara cal acreditar formació més enllà de l'etapa obligatòria per poder tenir l'opció de trencar el cercle de la pobresa.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per a canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: Treballa per apassionar-te.
1: Evoluciona ja.
0: Apassiona't treballant.
1: Evoluciona ja.
0: Treballa per explorar.
1: Evoluciona ja.
0: Explora treballant.
1: Evoluciona ja.
0: Treballa per canviar les coses.
2: En definitiva, tenir cura del nostre benestar psicològic més enllà de la imatge exterior.
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
4: La gestió responsable.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Una de les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.

0: Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
1: Però on collons ens porten?
2: L'escape més currada de la història.
3: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
2: K25. Més viu que mai. Més viu que
4: mai. Benvinguts a Radio Vila Sacra, emissora líder de casa, la iaia.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Notícies en xarxa.
2: El Ministeri d'Igualtat està recopilant dades sobre un presumpte crim masclista a Benidorm, a la província d'Alacant. En relació a aquest cas, la Policia Nacional ha detingut un home acusat de matar presumptament la seva parella, una dona de 33 anys. També ha detingut dos homes més per haver suposadament encobert el crim. El cadàver de la víctima estava enterrat a una zona del camp situada entre Benidorm i la localitat veïna de Finestrat. Segons les dades facilitades per la Policia Nacional, no constaven antecedents previs per violència de gènere entre la dona i el presumpte autor. Aquest cas se suma al presumpte crim masclista d'aquest cap de setmana a la Campana Sevilla, sobre el qual el Ministeri d'Igualtat també està recopilant dades. Recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista i al seu entorn. Són gratuïts, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades.

0: I parlant d'emocions.
1: 73.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Valldeperes recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.

0: notícies d'avui... Em podeu donar una ampolla d'aigua?
1: Sant Aniol, aigua mineral natural d'origen volcànic.
0: I l'aigua?
1: Sí, aquí tens. Sant Aniol, aigua mineral natural.
2: Essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
3: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: Hand behind the great shed!
1: And you haven't even begun to

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba. No? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: El Poble Nou de Figueres activa les 316 places d'àrea verda i estrena un aparcament de 25 places. El període de prova del nou sistema acabarà el 5 d'octubre i el pàrquing de Via Emporitana prioritzarà els residents, tot i que també hi podran estacionar els no residents. Llançà recupera la subhasta de peix a l'antiga i acosta la tradició marinera a les noves generacions. La recreació de la venda cantada ha tingut una gran acollida entre veïns i visitants en el marc de la Fira de la Gamba Blanca i la tradició marinera. Figueres canvia de dalt a baix la recollida de residus després de 25 anys. El desplegament comença el 5 d'octubre, incorporarà per primera vegada l'orgànica i anirà acompanyat d'un pla intensiu per netejar els espais dels antics contenidors.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Xo de luz tarda.
1: Encara no tens el teu Marcelinus?
2: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
1: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
2: Marcelinus, jerseis amb nom propi.

Ràdio Vilasacra no tenim la més gran de les audiències. No. No tenim tot allò que tu voldries. No. Ni tan sols sabem endevinar què és el que voldries. Doncs no. A Ràdio Vilasacra només tenim tots els arxius de tota una vida de ràdio. I a més, sincerament, això sí,

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: Si us agrada fer rutes a peu o en bicicleta per les comarques gironines, ara teniu una eina web gratuïta que permet personalitzar les sortides per les vies verdes de Girona o la ruta Pirinexus. Pedala o camina en un sol dia o crea les teves etapes amb recomanacions, mapes, serveis. Entra a la web planificador.viesverdes.cat i gaudeix de la natura a cada pas.
3: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
4: El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAP, Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit, es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre el tràmit després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web víctimestrànsit.gencat.cat.

0: Propostes en xarxa.
1: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
1: Un espai per reflexionar de manera conscient.

cotxe. Pots guanyar 3.000 euros. Des del joier de la nostra discoteca, un collar de perles discogràfiques que no et pots perdre.

0: les magdalenes i pans de pessic de la granja, agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La granja, la qualitat que et mereixes.
1: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.

0: Sol de luz tard. Sol de luz tard.
1: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.
2: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
3: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
4: Vinga, som-hi!

0: va tirant les flors que estan ja malmeses, etcètera, etcètera, i hi ha una mena de vigilància d'una persona que suposo que en un moment donat pot trucar per un telèfon a la policia. Jo, això de que Europa, jo no sé quins països, però jo a Alemanya, a Itàlia, jo ho sento, però les he trobat sempre obertes, eh? O sigui, però bueno, jo també trobo que la Casa de Dios era una cosa que tenia que estar abierta. Jo no et dic a les nits perquè són problemàtiques, però durant el dia, què més que jo vagi a l'església a descansar i a meditar? O sigui, jo ho trobo fatal. Ho deixo aquí.
1: Participa amb nosaltres.
2: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
1: Repetiràs. Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

0: Què prefereixes? Un bany o un gran relax? Menjar o un bon homenatge? Un tall de cabell o un canvi de look? Dormir o somiar? Una pel·li o una nova experiència?
1: Tria Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè el lloc importa.
1: El teu cervell notarà la diferència.

0: Programació especial centrada en el benestar físic i mental.
1: Però això què vol dir?
2: Com més siguem, més farem, per descomptat.
1: Carai.
3: Per evitar l'efecte tafaner.
4: És impossible fer-ho tot.
5: Ara!
6: Ara!
5: Ara!
6: Ara!
7: Això és de riure. No.

Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a cap llar sense aliments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.

0: Notícies en xarxa.
1: Brussel·les planteja un protocol d'emergència perquè els països europeus responguin de forma conjunta quan hi hagi un atac híbrid de Rússia contra algun país comunitari. Aquest dilluns, els ministres de defensa europeus han començat a estudiar la proposta que, en cap cas, diuen, pretén substituir el paper de l'OTAN, sinó més aviat complementar-lo. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, lamenta que ara mateix ni la Unió Europea ni l'OTAN tinguin cap protocol per reaccionar de forma col·lectiva davant d'un atac híbrid. Poden ser sabotatges en centrals energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions, infraestructures sensibles per a l'economia i per a la vida quotidiana de la gent.
3: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
2: A l'espera de saber quin serà l'encaix exacte amb l'OTAN, els ministres de defensa europeus han començat a discutir la proposta de crear aquest protocol d'actuació conjunta, però sense gaires concrecions. De fet, la mateixa Kaja Kallas ha tirat pilotes fora quan li han preguntat si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de la iniciativa. El que sí que té clar és que els sabotatges de Rússia en territori europeu aniran a més i ha demanat als països que extremin la vigilància.
4: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
6: Ai.
7: Ai.
6: I ara?

0: avui estem aquí a Bàscara, que és el poble on també he criat. Estem en el forn de Pala Empordà, és el pa que he menjat durant tota la vida. I res, que em fa molta il·lusió poder presentar una instal·lació que me la sento molt meva, pel fet només de que és el meu poble, diguem-ho així. El forn de Pala Empordà és un forn de pa que està portat per una família de tota la vida, de la família Feliu, i bueno, estan fent el pa de forma artesanal, amb farina que ve de producte integrat, n'hi ha també alguna part que és ecològic, i estan dins un projecte molt xulo, que és aquí a les províncies de Girona, que els pagesos de la zona produeixen el gra, en fan la farina, una farinera d'aquí Banyoles, que és la farinera Coromina, i després aquesta farina l'utilitzen per fer el pa als flequers de la zona. Per tant, com sempre, tirant cap a casa, fent economia circular. Nosaltres apostem sempre per l'economia circular i sobretot per l'autoconsum, el que sigui el cercle, tancar-lo.
1: Avinguda d'Alt, sense número, Bàscara.

0: Xo de luz tarda.
1: T'han robat entrant al teu compte bancari?
2: Algú ha fet càrrecs amb la teva targeta o han demanat algun crèdit o préstec sense la teva autorització?
1: A Col·lectiu Ronda som experts en ciberfraus. La ciberdelinqüència o phishing és un fenomen creixent.
2: Si ets víctima d'una estafa en línia, els nostres advocats i advocades et poden ajudar a reclamar.
1: Truca'ns al 93 268 21 99.
2: Col·lectiu Ronda. T'atendrem personalment.

0: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
1: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.
4: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
5: Molt bé, no?
6: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
7: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation. Nada recuperació.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la Ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: Una exposició del Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí al Baix Empordà reivindica les fotografies analògiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón n'ha anat recopilant en botigues de vell i encants i ara les mostra sota el títol Portes endins als arxius dels altres. Torroella de Montgrí, Núria Peraire.
1: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
2: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent?
1: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
2: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
1: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.

Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
2: Aquí fem experiments radiofònics. T'hi apuntes?

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona és la finestra de les comarques gironines al món. La seva missió principal és promocionar l'oferta turística de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona. Treballa amb els agents turístics de la demarcació i aposta per un desenvolupament turístic sostenible i transversal al conjunt del territori. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Diputació de Girona.

0: aquí les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo, o que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
0: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Associació Rempen Flip Flop. Ea, ea, du, du, a.
5: Associació Remplen Flip Flop. Ho entens ja?
4: Ea, ea, ea, ea, ea, ea.
6: Doncs això i així de clar.
7: Des de Girona.
8: Els hospitals 2.0 estan en ple creixement. Ja estan implementant alguns diagnòstics i tractaments a distància via una aplicació per la xarxa.
9: Sí, sí, sí, sí, perquè hi ha molta gent que per mandar anar a l'hospital, no, i fer una consulta, sí que és veritat que al final no va.
10: Algo que esté al alcance, que no sea muy complicado, yo creo que sí estaría bien, porque a veces lo ponen y a veces ni caso hacen.
11: Això està bé, també.
12: Ho veig només útil si has de fer una pregunta molt concreta, si realment et trobes malament, suposo que t'han de veure.
13: Sí, potser sí, a través d'internet, perquè de vegades al desplaçar-te allà o fer tota la cua pot ser molt molest.
14: Sí, per consultes de problemes que no siguin molt greus o coses lleus, doncs sí que té bastant, jo veig bastant bé.
15: Si estàs malalt, has d'anar a un metge, perquè un metge de confiança. Ara, això és un tema psicològic, també pot ajudar-te. Ajudar-te sí, sí, psicològic, però crec que també és molt millor face to face, no? Veure la persona.
14: M'imagino que per temes greus sí que és millor ser, bueno, anar directament a l'hospital i parlar directament amb el metge.
16: Descol·lapsaria molt els serveis d'urgències dels hospitals, perquè diuen que el 90% de la gent que va no, realment no és una urgència el que té, sinó que, bueno, pues és més aviat que està espantat perquè s'ha trobat malament, no? Però...
17: És aquest el risc, que no tens totes les dades, no pots examinar el pacient personalment, i llavors és més alt el risc de donar un diagnòstic dolent.
10: Creo que eso estaría bien para algo de urgencia, ¿no?
12: Jo crec que segons quina gent, per mandra anar a l'hospital, s'acostumin a consultar-lo per internet, i a vegades realment, si no t'acabes de trobar bé, és necessari que et vegin, no? Només, a vegades no és suficient descriure els símptomes.
9: Sí, jo crec que aquesta possibilitat s'augmentaria si és a distància, perquè hi ha símptomes que són bastant comuns, no?, en certes coses, però si hi ha coses més especials, el metge, quan té davant el pacient, és molt més fàcil.
15: Si no pots moure't, doncs sí, doncs què faràs? Virtual està bé. Per temes virtuals jo no m'arriscaria. A més, jo, amb patologies com les que tinc jo, ni en broma.
14: Es poden estalviar recursos, però, bueno, suposo que sempre anirem... Al final l'anirem anant a l'hospital.
12: Sempre hi ha informació que no la pots saber només explicant els símptomes.
14: I per problemes que siguin lleus i per consultes puntuals, sí que em sembla una bona idea.
9: Sí, alguna molèstia que puntual, que de sobte em fa mal la panxa, no sé per què, no? Que és raro i tal, això sí que s'ho faria.
11: Això és molt complicat, de dir-te una veritat.
15: A veure, jo crec que per un diagnòstic... De mèdic, jo crec que, bueno, virtual, a mi em faria mica de por.
16: Això ho ha de veure el metge, m'entens o no? Clar, el metge, segons el que li expliqui, pues m'imagino que a la mínima dubte el derivarà cap a l'hospital o al servei, però bueno, ja no seran a urgències, potser diu, escolti, pues mira, agafi hora amb un cardiòleg, agafi hora amb un el que sigui, segons el que li explica, no? I però, això ja són coses de metges.

0: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.

0: Hi ha els de...
1: Posa'm un tallat curtet, sisplau.
0: Els del cafè amb llet ben calentó. Els de...
2: Me'l poses amb gel.
0: Els del...
1: Sense sucre, però amb sacarina.
0: Els de... Teniu cibada? Els de l'espuma.
3: Amb espuma, molta espuma.
4: I també hi ha...
2: Digues.
5: No, digues tu.
2: Hi ha els de només amb ràdio i la sacra, si us plau.

0: Notícies en xarxa.
1: Parlem ara d'una figura essencial en l'atenció a la salut de les dones, però no en tenim prou. Són les llevadores professionals que acompanyen la dona durant l'embaràs, el part i el postpart, però també tenen un paper important en altres etapes de la vida, tot i que menys conegut. Són imprescindibles, per exemple, en la salut sexual dels joves, la planificació familiar i l'educació per a la salut en general. Segons un estudi que ha fet publicar el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, a casa nostra falten fins a un 60% d'aquestes professionals. Yolanda Garza és llevadora, vicedegana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i autora d'un estudi sobre la situació de les llevadores que denuncia aquesta falta de professionals a casa nostra. Benvinguda.
2: Gràcies.
1: De quina magnitud és el problema? Quantes professionals caldrien ara mateix a Catalunya?
2: Ara mateix caldrien 1.300 llevadores més de les que som. Pensem que estem amb un 41% de les professionals necessàries per donar abast a les necessitats de la població de salut de la població. Amb la qual cosa, si ara estem en actiu 952 llevadores a tota Catalunya, pues, si fem les comptes, queden molt, molt justes.
1: O sigui, ens diu, tenim el 41% de les llevadores que necessitaríem. Cada llevadora té unes 65 gestants l'any, quan la ràtio hauria de ser de 40. I clar, tot això es pot agreujar encara més en els pròxims anys perquè és prevista la jubilació d'una quarta part de la plantilla.
2: Exacte. Hem de tenir en compte que a tot l'estat espanyol la formació de llevadores va estar trencada durant 10 anys per problemes amb la normativa europea. Llavors, la generació que ara jubila no té un relleu i hem de tenir un pla de país previst per poder donar solució en aquest problema tan gros.
1: Quines són les conseqüències de tot plegat? Estan prou ateses les dones catalanes?
2: Les dones catalanes estan prou ateses perquè tenim unes professionals que, bueno, que ho donen tot per la seva professió. La cosa està en que no podem posar a sobre de les professionals donar l'atenció necessària a les persones. Llavors, sí, estan ateses, però a costa d'un esforç que no ha de ser.
1: I no estem parlant només de la salut sexual i reproductiva, perquè les implicacions són integrals i afecten també sobre la salut mental, no?
2: Absolutament, és que la salut mental forma part també de la salut sexual, o al revés, o sigui, ho pots mirar de totes les bandes. Tenim en compte que la figura de la llevadora, tot i que és molt desconeguda, no només atén parts. Hem de pensar que dona atenció integral a la salut sexual i reproductiva, i això implica les persones des de que naixem fins a que morim. Nosaltres donem atenció afectivo-sexual en els joves, en els adolescents, a les dones grans, als joves també i als homes. Clar que sí. Llavors, és molt, molt a la nostra tasca.
1: A més, hi ha, Yolanda, desigualtats territorials, no? M'imagino que el món rural deuen estar encara pitjor.
2: Clar que sí, perquè no oblidem que a la província de Barcelona és on es concentra el màxim de professionals. Som 600 i escaig. Si contem que la resta de tot el territori som unes 300, doncs aquí tens els números.
1: Hem parlat de les dones, que són les grans afectades, però m'agradaria parlar també de les professionals. Quin és el problema d'aquesta falta de llevadores? No es tria aquesta especialitat, no se'n creen prou places, hi ha una manca de reconeixement professional?
2: Una mica tot plegat. Pensem que arribar a ser llevadora a l'estat espanyol és molt complicat. És molt complicat perquè són unes 400, no arriba, professionals que es formen anualment a tot l'estat. Llavors, no hi ha suficients places, perquè una de les coses que ens passa a Espanya és que per poder tenir el teu títol de llevadora has d'atendre 80 parts al llarg de la teva formació de 2 anys, quan això a la resta d'Europa són 40 parts els que has d'atendre per garantir la teva formació. Llavors, és un anacronisme. Això per una banda. Per una altra banda, la nostra responsabilitat abasta, com te deia, totes les edats, i si mirem demogràficament, ara hi ha més dones en edat de menopausa que pas en edat fèrtil, i això no canviarà. Llavors, no podem tenir com a unitat de mesura l'atenció als parts. Hem d'ampliar la mirada.
1: Per tot plegat, el que demaneu és més places de formació i millorar la situació professional d'aquestes llevadores.
2: Tingues present que aquí a Catalunya, de les que es formen, moltes marxen, no es queden, perquè, per exemple, una qüestió que pot semblar que no té res a veure, però el preu de la vivenda a Catalunya és molt superior a molts altres llocs d'Espanya. Llavors, si tu no tens una professió que t'incentivi prou i que te sigui prou retribuïda com per poder tenir una vida digna aquí, doncs te'n vas a un altre lloc amb el teu títol, que viuràs millor.
1: Yolanda Garza, llevadora, vicedegana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i autora d'aquest estudi Anàlisi de la necessitat llevadores a Catalunya. Moltíssimes gràcies.
2: De res, voldria puntualitzar una cosa. No soc pas l'autora d'aquest estudi, únicament aquí hem participat totes les llevadores del Consell de Llevadores de Catalunya, ¿vale? Tots els col·legis professionals, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i voldria que quedés.
1: Una de les autores, efectivament.
2: Una de les autores. Moltes gràcies.
1: A vosaltres, adéu.
2: Per donar-nos veu i donar-nos visibilitat.
3: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
4: Ai, ai, ai, ai.
5: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre

0: Thank you.
1: Confirmat. Original?
2: Sí.
1: Única?
2: Sí.
1: Creativa?
2: Sí.
1: Entenedora?
2: Sí.
1: Divertida?
2: I tant.
1: Intel·ligent?
2: Molt.
1: Innovadora?
3: La principal.
4: A més...
5: Sensacional.
4: Ei, a l'Alt Empordà.
2: Sí. Ah, quina sort.
6: Un espai de 5 estrelles.
7: Defineix tranquil·litat.
8: No et preocupis si no ens vols escoltar.
9: Eh?
8: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
9: Ostres, tu!
8: Així de fàcil és la situació.
10: Ho veieu?
8: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
9: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: Ja coneixes l'actualitat, ara... Actors que cobren per autògraf. Pot sonar abusiu, però és una pràctica habitual i consentida a les convencions organitzades per clubs de fans i que des de fa anys es porta fent arreu del món. L'actor Kevin Sorbo, protagonista de la sèrie d'Hèrcules, ens explicarà com es pot ser tan miserable.
1: Hola, jo no sóc miserable. Pago un bitllet de 500 euros. Per cert, pels bons dies no us cobraré.
0: Vaja, que generós.
1: Sí, és que formo part del club dels futbolistes en vaga, controladors aèris en vaga i Renfe, que aquests ho cobren com els altres dos, però també fan molta ràbia.
0: Què és això?
1: Ja dic que no cobro pels bons dies, però la resta sí, eh?
0: Crec que l'entrevista s'acaba aquí.
1: Que no teniu calés? I em convideu? I no cobraré res per l'entrevista?
0: Teníem pensat que l'entrevista durés 10 minuts, així que... Bueno, us he explicat que la veïna divorciada del quart està enrotllada amb el segurata de la piscina i que a ella el van fer fora perquè no estava a la feina a les hores de treball i que la veïna del davant li posa els cuernos al marit amb el repartidor de congelats, que curiosament és el seu germà. És el seu germà del segurata, que jo us he dit que estava...
2: Mariona.
0: Perdó, és que m'emociono. Everybody needs good
3: neighbors. Just a friendly wave each morning. Radio Vila Sacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
5: Pues no me n'entero.
6: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
3: Radio Vila Sacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
6: Oh.
7: Ole.
6: Oh.
7: Ole.
6: Oh. Radio.

0: informació, música, entreteniment. Aquells que ho feu perquè us cau bé el venedor.
1: Què tal, Manel?
0: O perquè sabeu que esteu donant un cop de mà. O perquè li ha tocat a la teva amiga, i si li ha tocat a la teva amiga, per què no tocarà tu, a veure? A tots els que jugueu a l'11...
1: Ben jugat!
0: Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: rastamels. A una persona que està sola jo li diria que podia jugar amb ella. I puc quedar a casa teva tots els dies que tu vulguis.
1: A Sant Joan de Déu treballem per trencar la soledat no desitjada. Ajuda'ns a fer-ho possible a trencalasoledat.org.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: 100% Empordà.
4: Si jo fos de les Illes Balears i m'hagués de presentar, diria: som naixalana. I no és que els balears facin servir el plural quan parlen d'ells en singular. No és que diguin jo som perquè es copien del nosaltres som. No. De fet, si mires l'origen d'aquest verb, veuràs que té molt més sentit que un balear digui jo som, que no pas que digui jo soc. En llatí deien ego sum, amb una M. Ego, xalana, sum, vol dir jo sóc la xalana. Per tant, en aquest cas, a les Illes Balears fan servir una forma molt més semblant a la del llatí. I per què carai nosaltres hem posat una C a jo sóc? Perquè ens hem copiat d'altres verbs que tenen aquesta C. Jo dic, una paraula. Jo duc, per tant, jo sóc la xalana. En altres verbs que originalment no tenien cap C, també n'hi posem a vegades. Heu sentit algú que et digui et donc això en lloc de et dono això? És el mateix fenomen. En català, els verbs es copien entre ells.

Som el fruit de la nostra terra, de la tradició i l'esforç. El fruit de les coses que estimem, de les que somiem. Som fruit de la nostra història. Cada gust, cada so, cada olor és la nostra essència. Una terra on no hem deixat mai de treballar. Un lloc on ens hem arrelat, on hem construït qui som a través de l'esforç, el sacrifici i la superació. Allà on alguns només hi veuen aigua, nosaltres hi veiem un mar de sensacions que ens permeten reviure aquell record més profund d'allò que estimem, l'Empordà.

La infinitat de tonalitats, formes i textures ens desperten el nostre instint més creatiu. Cada dia treballem per continuar esculpint la nostra feina, perquè tu n'ets l'essència, el fruit de la nostra història.

No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Des d'un bon pernil a una llonganissa i formatges de tota mena. Soc la Iolanda, xarcutera a bon preu i esclat des de fa més de 10 anys. I està a les nostres mans preparar-te i aconsellar-te sobre com pots guardar els embotits i formatges del territori per mantenir

0: al màxim el seu gust.
1: Digues sí als frescos de qualitat i de proximitat. El territori en bones mans. Montreu i Esclar.
2: Laura, t'apuntes al cap de setmana a la muntanya?
3: Ja m'agradaria, però l'única muntanya que m'espera és la dels papers de la renda.
2: No m'ho puc creure, encara no tens un gestor administratiu que t'alliberi de tota la paperassa? Oh, vinga, te'l busco ara mateix.
4: Troba el teu gestor més proper a gestors.cat i comença a gaudir del teu temps lliure. Gestors administratius, l'experiència i la confiança que necessites.
5: Som en Jordi, en David i jo, en Joan, hortolans i pagesos, junts treballem per produir les verdures ecològiques i ecoslou de màxima qualitat i al millor preu. A Orgànic Empordà produïm les verdures ecològiques per millorar la salut de les persones, per estar en harmonia amb la terra i per preservar el medi ambient. Bona terra i bon sol, dos ingredients necessaris per un bon enciam, una bona tomata, sabors de l'Empordà. El gust, la textura, la qualitat, la presència són la nostra carta de presentació. Igualment, volem estar el més a prop vostre possible, des del mercat a les botigues, que els nostres distribuïdors serveixen, fins a casa nostra, als masos d'en Coll, on les trobareu sempre fresques, de l'hort al plat. Bon profit.
6: Orgànic Empordà. Fruita i verdura de casa.

0: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Reflexionar ens ajuda a créixer.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
3: No sé. Mister, tienes razón.
4: Es podrà veure Estefania a través de la web de Calella Televisió. Recordem quin és?
5: Calella.tv.
4: Tuix. Tornem-hi.
5: Calella TV. Arroba. No.
4: Arroba carteres. Repite conmigo.
5: Calella TV.
4: Punt.
5: Com.
6: Ni uno vol dir ni uno.
7: Dime un número.
8: El 1.
7: Vamos a ver. Yo que tú pensaba en otro número. Dime un número.
8: El 1.
7: Voy a ver, por ejemplo, otro número. Yo que sé, el 4, que está aquí abajo.
8: No, yo quiero el 1.
7: Si abro un poquito el 1.
8: El
7: 1. Y abro un poquito el 4.
8: No, el 1.
9: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
10: Què?
11: Què?
12: Tenim el que d'altres no tenen.
13: Oi, jote.
14: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
15: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
14: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
15: 900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detenen un jove i quatre menors per un robatori violent a Figueres. El grup de joves va utilitzar navalles per intimidar la víctima al barri del Colobret, aconseguint robar-li diversos objectes personals, targetes bancàries i 150 euros en efectiu abans de ser identificats. El descontrol entre joves no s'atura, comenta un veí. L'Hospital de Figueres posa en marxa la unitat de semicrítics i ja són 28 els llits disponibles a la regió sanitària. El desplegament continuarà en les pròximes setmanes a Olot i el 2027 a la Corporació Salut Maresme i Selva. Catalunya necessita més inversió per afrontar el seu creixement. Estem preparats per a 6 milions, però ja en som 8 i aviat en serem 10. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha identificat la inversió en infraestructures i habitatge estratègics per continuar creixent. La Generalitat avisa, amb créixer no n'hi ha prou quan l'economia catalana avança el 3%, però la renda per càpita es queda enrere.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: El meu primer vi no va ser un Ribera del Duero. Equivocar-se només és el pas previ a encertar-ho. Ribera del Duero. Qui l'hagi tastat ja ho sap.
3: Passió per la ràdio.

un acudit molt xulo de vampir. Un vampir molt afamat tenia moltes ganes de menjar sang i va veure un altre vampir de la seva edat amb la boca tota plena de sang i li va dir: d'on has tret tota aquesta sang? I ell li va explicar: veus aquella paret? Doncs jo no l'he vista. Doncs vinga,

0: Notícies en xarxa.
1: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per denunciar la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar els costos de producció.
2: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
3: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
2: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la delegació del govern espanyol, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
4: Com pot ser? Amb la quantitat de lestos dirigint el món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més, no entenc com el món pot anar tan malament.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Som els moviments de renovació pedagògica. Amb més de 30 anys d'experiència als territoris. Caminant junts amb la convicció que l'educació es fa des del cor i amb artesania. Vine a construir amb nosaltres, avançant en aquest teixit, creixent i omplint de futur l'educació del nostre país. Treballem amb delicadesa i fermesa per transformar l'educació. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.

0: teu cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Vols que el teu poble desperti?
2: Vull que desperti!
1: Doncs vinga!

0: Carolina.
1: Ahora te explicaré una historia.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
3: La diferència.
4: Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
5: Bé, no? MRV. Enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900-300-400. 900-300-400. MRV.
6: Tasta la vida amb aliments Unyà.
7: Pizzas i pasta fresca ecològiques, 100% naturals, sense additius, artesanes i amb ingredients de qualitat, elaborades per un projecte social, la Fundació Ramon Noguera, que dona feina a persones amb discapacitat.
6: Busca les receptes d'Unyà a Instagram i coneix el projecte i els punts de venda a

0: Bona nit.
1: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
2: És maco, això, eh?
3: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
4: Sí. Seguim.

0: Hola a tothom! Sabíeu que en català hi ha verbs i expressions que tenen un pronom enganxadet sense que hi faci cap funció sintàctica? Avui farem un tast dels verbs més comuns amb pronom febles, els grans oblidats. Haver-hi, hi va haver molt d'enrenou. Anar-hi, ja hi vaig. Què coi és això de vaig? Anar-se'n, se n'ha anat ben lluny. Sortir-se'n, se n'ha sortit prou bé. Posar-s'hi, tenim feina, ens hi posem? Dir-hi la seva, ningú li demana la seva opinió i sempre hi diu la seva. Trobar-s'hi, s'hi troba a gust. Veure-hi, sentit de la vista. Sentir-hi, sentit de l'oïda. Té un tap a l'orella i no hi sent. Prendre nota, en prenc nota. Graveu-vos al cervell aquestes expressions o tatueu-vos les més curtes, si podeu. Un pensament per tota aquesta llista que tan sovint veiem sense pronoms i que, si no hi posem remei, veurem inscrita en una làpida. Apadrina un pronom feble. Quin és el vostre gran oblidat? Fliparàs. Al·lucinaràs.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Hola, sóc en Miquel i avui us explicaré un joc de taula que es diu Story Cubes. I que Story Cubes se juga que tu has de tirar els daus i després inventar-te una història amb els dibuixos que t'han sortit. Adeu!

0: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Frases d'en Ramon.
2: La tonteria es posa al davant. Per què la mirin? La intel·ligència darrere per mirar i saber quan, com i on cal estar i amb qui.

0: Notícies en xarxa.
1: La pitaya, o fruita del drac, és un cactus tropical amb moltes propietats antioxidants i vitamines. Una empresa catalana, a Valls, ha iniciat la producció aquí d'aquesta fruita. Es diuen pitayes catalanes. Laura Zurriaga.
2: A Pitalles Catalanes, un sistema de drenatge permet reaprofitar l'aigua de rec reduint el consum mensual en un 40%. Aida Aragonès, cofundadora.
3: Nosaltres gastem 1.000 litres al mes per poder regar tot l'hivernacle, que estem parlant d'unes 3.200 plantes. És un conreu molt sostenible. I a més, reciclem amb el drenatge i fertirrigació, reciclem aigua i tornem a recuperar uns 400 litres.
2: Els fundadors han posat en marxa un cultiu entre tradicional i hidropònic que multiplica la producció per 5.
3: Normalment es cultiva en una alçada, fa com un efecte palmera, la pitaya, i nosaltres cultivem amb 5 alçades. Per tant, també estem presentats en el rècord de quilogram per metre quadrat, ja que l'hem multiplicat per 5.
2: El proper pas per als joves agricultors és la construcció de dos grans hivernacles bioclimàtics. Fins ara el cultiu ha estat exterior i ha estat tot un èxit, diu Aragonès, perquè el cactus s'adapta molt bé al clima català.
3: És un cultiu que podem revolucionar l'agricultura, no deixa de ser un cactus molt productiu i, a més, al final no deixa de necessitar un clima tropical, que és cap a on estem anant per sequera i canvi climàtic.
2: Defensa la cofundadora que la producció de quilòmetre zero equival a més sabor en la fruita.
3: Des de que es cull fins que arriba a casa teva són 24-48 hores com a molt, per tant, podem permetre'ns collir-la en el punt òptim de la fruita.
2: El projecte està obert al públic general i també a la pagesia, que pot comprar esqueixos i replicar el model de cultiu.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio per qualsevol.
1: Alguna cosa està canviant.
2: radiovilasacra.cat
3: Carai, l'associació Empordà Elèctric.
4: Ho heu entès?
5: Sí.

0: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
1: I parlant d'emocions...
2: 92.

Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. És fàcil, ràpid i comodíssim. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals de les poblacions on ja està actiu el servei a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Les grans reflexions de Pau Riba.
4: Reflexions?
3: Aquesta setmana...
5: Com preparar-se per les vacances?
6: A veure, el primer que cal fer és prendre-s'ho amb calma. Molta calma. Has de buscar un indret tranquil, un lloc on poder fer la teva sense esforç i no estressar-te, ja que, de no ser així, i si hem de fer cas al meu pare, que amb 9 fills havia de saber de què parlava, això de vacances vol dir precisament vas i et canses. Ja ho sabíeu, no?
7: Tot és molt confús.
8: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.

0: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
1: Estalvia tot arreu a bon preu i Esclat. T'ho posem fàcil. Aprofita les millors ofertes. Lots Estalvi i més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions en una selecció de productes. Apropa't al teu bon preu o Esclat més proper i comença a estalviar.
2: Sona bé.

0: Generalitat de Catalunya.
1: Vila-sacra sense punxero. Efa, ema.

0: petit crustó de Vila-sacra.
1: Fleca, que viures i cafeteria.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
1: Un lloc molt acollidor i casolà, on passar una estona i a més trobar aquell que viure que et fa falta.
2: Obert tots els dies de 7 del matí a 7 de la tarda. Dissabtes, diumenges i festius, fins les 14 hores.
0: Carrer Castelló, 14 Vila-sacra.
1: Taules interiors i exteriors.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
2: Telèfon 676 16 48 08. També estanc i càrrega de mòbils.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Chatejuer, anda, moza que te niño con la Manuela Almidell. Chatejuer.

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència. No, aquí no tenim cracs.
1: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
1: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
3: Amb el suport d'Inèdit Tours, empresa de serveis culturals i divulgació històrica.

0: Instagram té eines per a famílies que fomenten un ús més segur i saludable de l'aplicació. Els comptes privats, per defecte, garanteixen que només els adolescents i els seus seguidors puguin veure les seves publicacions. Seleccionar un límit de temps diari a l'aplicació ajuda els adolescents a utilitzar-la de manera saludable. I si configureu junts la supervisió, coneixeràs millor a qui estan seguint. Informa't sobre aquestes i altres funcions a instagram.com/herramientasparafamilias.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
3: Com?

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ho entens, oi? El P.

0: Disculpeu. No, no, no.
1: Avui.
2: Les institucions no han de canviar d'opinió en funció de calendaris electorals o en funció de si es governa o està o s'està a l'oposició. Hi ha uns que ho han fet. No és una obra que estigui al pla d'acció de govern ni és una obra que executarà el govern de Catalunya.
1: Només regarem amb aigua freàtica i, per tant, si això perdura en el temps, és possible que una part del nostre verd es faci malbé i que l'haguem de replantar. Però el que en aquest moment prima és l'aigua de boca, com és lògic.
3: Per fer-ho perfecte, el millor mecanisme seria dir, agafem el 20% de l'aigua dels regants, la passem a l'àmbit urbà i el tornem en els regants, que es diluiríem el 80% de l'aigua restant.
4: Están actuando como perros enrabietados. Toda esta oleada represiva deja más patente que nunca la debilidad para este país.
5: Porque se lo ha inventado todo. Porque esto es lo que no han hecho nosotros, no hay derecho. Esto ha sido una injusticia.
6: Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía.

0: carinhets, amors meus. Vida de la meva vida, oxigen del meu dia a dia. Quan ja us donem la benvinguda a un nou experiment on no us prometem res, absolutament res. I no per res, sinó perquè no podem prometre res. I on farem, doncs, vés a saber què i de quina manera. Sigui el que sigui per bé. Sigui el que sigui per tu. Perquè tu, donde quiera que estés, tu saps molt bé el que vols i a on has de trobar-ho. Tu, donde quiera que estés.
1: El xou de la Xandi Xou.

0: el pitu del sereno.
1: Pasaban aquel que dice que era un tío que cada dos por tres, seis.
2: Doncs sí, era un tio que cada dos per tres, seis. I com veieu, donde quieras que estés, te gustará saber. Un programa que fem quatre ximples, carregats de defectes i manies, i amb més imaginació que peles, tu. El que trobareu en aquest senzill programa és... doncs... és... sí, home, això... si és que ho tinc aquí a la punta de la llengua, això... trobareu... això, sí, home... bé, no sabria dir si realment trobareu o no trobareu res. El que sí puc dir-vos és que tot plegat és un xou. O potser no és un xou i nosaltres sí pensem que és un xou quan no és un xou. Té remei el tema? O potser és que jo no tinc remei? Ai, carai. Ara sí que en trobo ben fotut. O potser no tant. Perquè al cap i a la fi és la vida. O potser no és la vida. O sí és la vida, però hi ha gent que no pensa que sigui la vida. Per cert, què és la vida? T'ho has preguntat mai? Què és la vida?

0: Carai, carai, carai. Com és la vida? Què diries tu que és la vida? Potser diries que és bella? Potser pensaries que és un interrogant? Potser creus que és un xou, la vida? I en qualsevol cas, per quin motiu ho penses? Tenir diners és important a l'hora de portar millor o pitjor vida? Les persones que t'envolten poden fer millor o pitjor la teva vida? Hi ha diferents etapes a la vida on puguem dir, per exemple, la meva vida abans era millor, tu. A la vida ens hem de creure tot el que ens diuen? Si me'n vaig directament al gran diccionari de la llengua catalana i busco vida, em diu que la vida és l'estat dinàmic de la matèria organitzada, caracteritzada bàsicament per la seva capacitat d'adaptació i d'evolució davant els diferents canvis en el medi i que a sobre es pot reproduir. També ens hem proposat regalar un pollastre. Ho diràs, què dius ara? Sí, home, sí. Però, què queda aquí? No, no. Doncs us regalem un pollastre sencer i ho farem a la gent que participa. Dius, què vols dir, la gent que participa? Doncs tota la gent que hem trobat pel carrer aquesta setmana li hem fet l'enquesta, la gent que la Teresa li ha fet l'enquesta aquesta setmana pel carrer, ja participa en un sorteig sobre aquest pollastre sencer, totalment sencer. El tenim per aquí voltant, ens hem remacat darrere una cadira d'allà, i bé, vosaltres el tindrà que venir a buscar. També pots participar si al llarg del programa truques al nostre telèfon i deixes en el contestador automàtic la teva opinió sobre la vida. És un xou? És un interrogant? Què és la vida?
1: 972 51 12 68.
0: La vida que dona voltes dins d'un món en el que anomenem Terra i en el que ens han portat sense preguntar-nos si volíem venir.

0: tot seguit conèixer a dos col·laboradors habituals que tindrem amb nosaltres aquí. Molt bon dia, Robotech.
1: Ben retrobat, Xavier Illo. Trobava a faltar ja. Trobava a faltar les teves xurrades, trobava a faltar, Xavier.
0: Les meves xurrades trobaves a faltar, no, Robotech?
1: I tant que sí. I ben pensat. Crec que has actuat intel·ligentment tornant a comptar amb la meva aportació, que com ja t'he dit moltes vegades, entre tu i jo, sense la meva aportació, tu no ets res.
0: Doncs sí, sí, sí, Robotech, m'ho has dit moltes vegades. De totes maneres, el que m'agradaria és que en aquest nou programa que iniciem avui, la teva aportació fos filosòfica, que traguessis de dins teu tota aquella essència d'analista social que portes dins.
1: Analista social, jo, Xavier. Super requete, super analista social, soc jo, Xavier.
0: Bé, doncs d'això es tracta. Es tracta de que, si és possible, cada setmana em facis un comentari. El comentari social de la setmana.
1: Pots comptar amb ell, Xavier. Tu saps que jo, al teu costat, a la lluna.
0: També comptem, com ja saps, amb el robot Pluf.
1: Sí, que ho sé, sí, el tinc aquí al costat. Digue't algú, robot Pluf, no quedis amb aquesta cara de marmota.
2: Bon dia, Xavier. Molt bon dia, Robotech.
0: Molt bon dia, robot Pluf. Quant de temps, no?
2: Sí, Déu-n'hi-do. Vas dir que prendries unes vacances, però han estat llargues aquestes vacances.
0: Bueno, Robopluf, no sé si saps que a mi el que m'agrada és variar, renovar, modificar, fer coses noves constantment.
2: Quina serà la meva aportació en aquest nou tema, Xavier?
0: Doncs bé, si en el Robotech li he proposat que em faci un comentari social de la setmana, a mi m'agradaria que tu em triessis les frases sobre el tema de la setmana.
2: Les frases sobre el tema de la setmana.
0: Sí, home, dins del teu arxiu filosòfic, com a robot que ets, doncs segurament tens, que ens triïs cada setmana les frases del tema de la setmana.
2: Avui el tema de la setmana, Xavier, és la vida.
0: Doncs sí, avui el tema de la setmana és la vida, Robotech. Com ho veus?
2: Bé, buscaré en el meu arxiu informàtic totes aquelles frases que tinguin a veure amb la vida.
0: Doncs bé, companys, mans a l'obra i en breu cadascú tindrà el seu lloc. Fins ara.
1: Fins ara. Xavier Illo, que eres más feillo que un pepinillo.

0: El canvi m'agradaria moltíssim, si és possible bé, i si no, doncs també, que tot aquell que vulgui participar, que vulgui venir, que vulgui parlar, que vulgui dialogar, doncs ho faci tranquil·lament, sense cap problema, i que parli i que s'expliqui. Tant en aquest programa d'avui que parlem de la vida, com en el proper programa, que potser parlarem dels diners, o potser de la llet condensada. Sí, sí, sí, tu també, Pepet, sí. Ricardo, que tu també. Eulàlia, compto amb tu. Josefina, Esperança, vinga, que també, no, no, sí, sí, que sí, que podeu venir el dia que vulgueu i parlar-ne. Doncs amb aquests col·laboradors que espero siguin moltíssims, d'entrada m'han deixat un col·laborador que es diu Albert, i ell no sé què em pensa de per què és tan problemàtic definir la vida. Molt bon dia, amic Albert.
1: Bon dia, com estàs?
0: Pues aquí.
1: Porto escoltant el programa des de que l'has començat, l'he posat en el cotxe, i em sembla que això serà, pues, molt interessant, ho seguirà molta gent, i es tracta d'un programa seriós.
0: Sí?
1: Possiblement configurin el que és la vida.
0: Què és la vida?
1: Pues la vida és assombrar-se cada dia amb el que no coneixem. La vida és esperar allò que no saps. La vida és adaptar-te. La vida és disfrutar la meravella de lo que no coneixes.
0: Per tant, per què és tan problemàtic definir la vida?
1: La vida no és un problema. El problema som nosaltres.
0: Ah, carai.
1: Sí. Sí, el Xavi, som nosaltres perquè nosaltres som l'únic ser que se sàpiga que pensa. Nosaltres pensem la vida. Les plantes, els animals, la viuen. També nosaltres som això, però a més, pensem. I aquests pensaments són els que ens fan patir. Per això diem que la vida és un problema. Un problema que no està amb la vida, sinó que està amb la manera que tenim de pensar-la.
0: Doncs carai, tu, que xulo el tema de la... M'està agradant el tema de la vida, tu. Nosaltres aquesta setmana hem fet moltíssimes enquestes. Bé, mireu si sóc dolent que em poso medalles, Jo em poso medalla sense tenir cap dret a posar-me-la. Dolent, que ets un dolent. Bé, ho tornaré a dir. La Teresa, aquesta setmana, ha fet moltes enquestes. Us anirem posant, doncs, trossets d'aquestes enquestes al llarg del nostre programa. I com sabeu, a vegades les enquestes... Enquestes són... A vegades es diuen veritats... A vegades es diu el que es pensa,

0: El Pitu del Sereno.
1: Aquestes frases del Roboproof, alguna conclusió?
2: Doncs que pràcticament diuen o tothom intenta expressar doncs el mateix. I si intenta expressar, doncs el dir que radica en aquesta permanent sorpresa. La vida és aquesta obra d'art que no coneixem per endavant. I com passa amb tot el que és creatiu, la verdadera vida suposa una constant aventura.
1: ¿Algo que añadir, Paco?
3: Sí, justamente lo que hace bonito la vida y lo que es intensa es levantarte cada mañana sin saber qué te depara, o sea, sin saber qué es lo que tienes que hacer, sin saber qué es lo que tienes que vivir. Eso, yo me parece que ese es el origen de la vida. Esa es, sería lo, mi palabra, mi frase sobre la vida. Levantarte cada mañana.
1: ¿El amor en la vida también es importante?
3: En una parte fundamental, claro. Todas clases de los amores.
1: Totalment d'acord.
2: Oh, l'amor. Agafa aquest diccionari que tens, Xavi, sí. I mira quantes accepcions té la paraula. Esclar, l'amor ens el mirem de moltes maneres, però jo parlaria d'aquest gran amor. Quin és aquest gran amor? Doncs l'amor és saber mirar l'altre. L'amor és saber mirar a fora. I quan has mirat a l'altre, i quan has mirat a fora, veure que allò ets tu.
1: Carai, que guai. Amor, per exemple, a la vida, amor per la terra. Digues.
2: La vida. La vida només pot ser aquesta actitud positiva. Per què? Doncs perquè no és possible escapar de la vida. La vida ho és tot. La vida és com vola un ocell, la vida és una petita herba, veritat. Però la vida és sagrada. I no sagrada com a dintre d'un temple, perquè pot ser aquest temple a dintre d'una habitació. La vida ho és tot. La vida són tots els espais. Perquè l'únic espai que hi ha, i allà on passa tot, aquest espai és la vida.
1: L'Albert cada cop em deixa més parat. Per tant, parlant de la vida, un cop d'ull

0: El 24 d'octubre de 1971, apostant per la llibertat, Pau Casals va parlar davant les Nacions Unides. Reclamava llibertat per Catalunya.
1: I am a Catalan. Today, a province of Spain.
2: Jo sóc català. Avui, Catalunya ha quedat reduïda a unes províncies d'Espanya.
1: Catalunya.
2: Però què ha estat Catalunya?
1: Catalunya.
2: Catalunya ha estat...

o al món, perquè Catalunya ja estava contra la guerra, contra allò que les guerres tenen d'inhumà. Sí, al segle XI, això era Catalunya. I jo estic tan content d'ésser aquí amb vosaltres. Content i commogut.

començo un nou dia, tornant a mirar la teva mirada. Ara que començo a trobar-me un altre cop, a trobar-nos de nou. Ara que d'una vegada ho tinc molt més clar. Sé on sóc, veig on estàs. Sí, per primera vegada, que ara tindré forces per construir junts una amistat tan entranyable que serà el veí el que estarà desesperat per organitzar excursions i venir a preguntar-nos com ho fem. La meva tàctica és mirar i aprendre. Estimar-te i aprendre. La meva tàctica és parlar i escoltar. Construir amb paraules uns lligams indestructibles. La meva tàctica és quedar-me en el teu record. No sé, com si no sé, però quedar-me per sempre a la teva memòria. La meva tàctica ve del sentiment, allà on no hi ha barreres ni segones intencions. I això ni es compra ni es ven. Es té de naixement o es va fent amb el moviment. La meva tàctica és poder ser-hi el dia que em necessitis. Amics, ens escoltem la setmana vinent.

0: El Pitu del Sereno.
1: Doncs sí, ràpidament. Molt bon dia, Guillem.
2: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Bon dia, Paco, bon dia, Albert.
3: Hola, Guillem.
4: Bon dia. Hola, Guillem.
1: Què és la vida, Guillem?
2: La vida, jo en aquest moment no sé el que és la vida, però sí que et puc fer una referència que me va passar fa uns anys. Jo estava treballant en un forn, va venir un senyor de Garriguella i em va dir: la vida és la vida perquè la vida és la vida. I al cap de 5 minuts era mort.
1: I al cap de 5 minuts era mort.
4: Sí. Escolta, Guillem, aquest senyor no et va enganyar, eh?
2: No,
4: aquest senyor va dir la més veritat.
1: Em sap greu, vas riure, però...
4: Escolta, Guillem, me tinc apuntat encara una patilla, que diuen, no? O sigui que l'Heràclit, esclar, 2.500 anys, deixa'm dir alguna cosa més actual, no? Vinga, doncs, la vida és una sorpresa, com diu l'Heràclit, veritat, però és una sorpresa, i quan passa la sorpresa? Doncs només va passar ara, Guillem. La sorpresa només passa en aquest moment, i sempre està passant moment, perquè aquest moment és ara.
2: Tenim un programa de collons.
1: De collons. Ah, sí, mira, no he sentit mai un programa de collons.
2: Sí, perquè se l'han de tenir per fer i se l'han de tenir per escoltar-ho.
1: Ah, bueno. Guillem, una abraçada.
2: Una abraçada, que tinc molta feina, fins ara.
1: Adéu.
4: Guillem.
2: Passa'm a veure.
4: Entrebanca't.
2: Adéu.
1: Teníamos muchas cosas, porque te había preparado bastantes cosas. Veo que el tiempo vuela.
5: Como siempre. Te
1: Como siempre, el tiempo vuela. Me han quedado muchas cosas colgadas. Haremos el sorteo de la ganadora de la encuesta. Esperaremos a ver si hay alguna perdón, si hay alguna llamada en el contestador, y en el programa que viene sabremos quién ha ganado el pollo. Uh-huh. Y en el programa que viene, que hablaremos de regalaremos
4: ¿Y gracias.
1: Ah, Paco, gracias. Ya sabes que aquí vamos a hacer tertulias, ¿eh?
5: Llámame cuando quieras.
1: Albert.
4: Digue'm.
1: Hola.
4: Ah, pues hola.
1: Una abraçada.
4: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ens veiem.
4: Ens veiem.
5: Vinga.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per embutxacar-se més de 4.000 euros duplicant nòmines. La processada reconeix els fets, evita un judici amb jurat popular i no haurà d'entrar a presó. La Fiscalia de Girona entre les 10 de l'Estat, amb més càrrega de cooperació penal internacional. Va gestionant a 155 durant el 2025, l'1,3% del total estatal, entre els quals destaquen 74 ordres europees d'investigació i 48 comissions rogatòries. La detecció de rates al Cap de Roses ha obligat a prendre mesures. A l'estiu es van detectar rosegadurs, però l'Institut Català de la Salut diu que la situació d'ara és de plena normalitat.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: El Festival Internacional de Música Sona Mollet celebra l'onzena edició del 30 de setembre al 4 d'octubre.
4: Amb joves promeses i grans intèrprets de jazz, piano, música simfònica i de cambra.
5: Gaudeix de Paula Vilà Quintet, Art Simfònica Jove, Daria Piltiai, El Cemis i Mollet Jazz Band.
4: A més, amb finalitat solidària, tota la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras. Visita cultura.molletvallès.cat.
1: Anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Tanca els ulls.
3: Notícies en xarxa.
4: Atenció a tots aquells que cobren una pensió no contributiva i tenen dret al complement de la Generalitat, perquè el Departament de Drets Socials i Inclusió ha començat a fer efectiu l'augment d'aquest suplement que cobren més de 56.000 persones. A partir d'ara rebran, per part de la Generalitat, 51,42 euros més al mes, és a dir, 600 euros més cada any. Per rebre aquests diners no s'ha de fer cap gestió i es cobrarà amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener d'aquest any. Raül Moreno és el conseller de Drets Socials.
5: Parlem sobretot de dones grans que han dedicat bona part de la seva vida a cuidar els altres, moltes vegades sense reconeixement ni cotització. Per tant, millorar aquestes pensions és justícia social, és garantir uns ingressos més dignes i reconèixer una feina que durant massa anys ha estat invisible.
4: Aquest augment és possible gràcies a un canvi normatiu impulsat pel govern i aprovat en la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat del 2026.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
7: Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis i la col·laboració de gestoria Balaguer.

Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.

0: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Hola, jo soc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.
1: Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacra de Bon Matí.
2: Pareu bé l'orella.
3: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
4: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Saps que Ràdio Vilasacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.
1: Per fi a casa.
2: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
1: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A l'Heroi Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més. Aprofita els últims dies.

0: buscar.
1: Corraleta ens presenta Marta, una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps? Marta, la nova cançó de Gorraneta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Busques inspiració?
2: Els que som d'aquí sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora no, vosaltres tot l'any sembla ser temporada i me n'alegro molt perquè sou una diferència que poc semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà, capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que al febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic, com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu, com diversifiquem l'economia, com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat, com podem continuar vivint aquí. I sobretot, algú ho ha d'explicar. I penso que Ràdio Vila-sacra és la que millor ho ha entès. Perquè potser enmig de tant soroll, la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, Ràdio Vila-sacra també és una forma d'esperança.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Poder tenir el temps d'escoltar algú que t'està narrant i que t'ho està interpretant, no? No només veus, no només utilitzes la vista, sinó que pots tancar els ulls i algú t'està escoltant això. Algú, jo crec que s'ha posat de moda perquè necessitem, davant de tanta pantalla i tanta estímul visual, crec que necessitem tancar una mica els ulls i escoltar.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Coneixes realment la Costa Brava? Costa Brava Secreta, un gran llibre amb més de 300 fotografies fetes des de terra, mar i aire dels racons més bonics i amagats del nostre litoral. A més, el llibre inclou un accés a través d'internet perquè puguis explorar els indrets des d'on s'han fet les fotografies de Costa Brava Secreta. Una obra d'alta qualitat amb un preu molt assequible. Costa Brava Secreta.
1: És l'hora del pati.

0: continguts en xarxa.
1: Ara un xic de cultura.
0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Roses.
2: La Roses rediviva, de Roses enrosada, no reposa, respira, remorosa i radiant. Retorna les ruïnes i riu recompensada, regina entre regines, rítmicament regnant. Tornejada pels grecs com les robustes gerres que ajornaven els atris de mosaic refulgent, amb el pas dels romans, veié fruitar les terres damunt els camps l'arada, la vela sota el vent. Lluny dels segles aixorcs que l'àrab la batia, la romànica rosa, en reprendre l'alè, alça el brum monestir que ungeix Santa Maria, arredós del nou temple que ha consagrat la fe. Dels cinc castells que un dia van ser abatuts pel plom de l'adversari ínic, n'hi ha dos de la muntanya. Amb la corona terra perdura el de Puigrom i amb murs emmoranits el d'en Bufalaranya. Esfondrat en el pla, el fort de la Garriga no veu empujolar-se el de la Trinitat. La ciutadella clou la vila més antiga, la de l'Àgora i Fòrum, que els temps ha soterrat. Montjoi, petxina d'or, de nacre, l'almadrava, amb canyelles petites, alegres tots de sol. Sobre el pla de la mar, que estora de tan blava, la vela i la gavina s'uneixen en el vol.
1: Per 100% Empordà.

0: Notícies en xarxa.
1: Al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
2: Es tracta de productes que ajuden a millorar la sintomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com són les sufocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. De tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, David García.
3: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
4: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
3: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com per exemple obesitat o tabaquisme.
0: Notícies en xarxa.

0: Per mi el mercat és identitat d'un lloc, d'un territori, en quant al seu producte, el seu color, la seva gent, compartir experiències i una manera de viure.
1: El mercat és una família, perquè si tu et passa alguna cosa, et truquen com estàs, que si et fa falta alguna cosa, sempre tens algú que t'ajuda. Vull dir, és una família que el mercat.
2: En general, la gent quan va a un supermercat, van sols, compren sols, no els interessa contactar amb ningú, agafen el producte, se'l guarden i se'n van. Però després hi ha un altre tipus de gent, que són els que van a fer el mateix, però van amb la tribu. I aquests són la gent que els agrada el mercat.
3: El barato ja ho saben, han de trobar. Això és una miqueta més car, però és bo. I el bo no t'hi preu. Perquè jo per a menjar-me, segons lo que, me faig pan, tomata en olives, que també xa algo.
4: El mercat fa moltes olors.
5: Olor a fresc, a hort, a peix, a mar, a muntanya, a tot. És a dir, el que pots tindre amb 50 quilòmetres ho pots tindre amb 500 metres quadrats. És impressionant.
6: Me encanta esto lo que hago. Pues soy un tío muy feliz.
7: A mi no se me fa passar, però jo reconeixo que això és una cosa que té que agradar.
8: Ho collim i l'endemà està venut.
9: Si no hi fos, ho trobaria poc.

0: Molt bon dia, Nil.
1: Hola, bon dia.
0: Molt oportú, al febrer del 2020, demanar una excedència a la teva empresa per anar a fer una volta per Europa en bicicleta.
1: Sí, bueno, jo portava 6 anys treballant a l'estranger, a diversos països, i sentia que volia fer un break a la meva carrera, ara que encara sóc jove i tenia diners estalviats, i vaig negociar aquesta empresa i me la van donar. En paral·lel, sempre m'ha agradat el ciclisme i l'aventura, i tenia molt clar, ja havia fet rutes ciclistes llarguetes,
0: sí.
1: I aquest any volia fer de Barcelona a Singapur.
0: Però tu el 27 de febrer, quan vas començar, poc t'imaginaves l'aventura que t'esperava.
1: Com dius, vaig començar a finals de febrer, el dia 27.
0: Sí.
1: I de sobte em vaig trobar enmig de tot aquest desastre, i el meu plan d'anar a Singapur, òbviament, es va quedar truncat, perquè les fronteres van tancar tot arreu, sobretot fora d'Europa, i llavors vaig dedicar-me a trampejar com vaig poder el coronavirus, esquivant-lo, entre cometes, per dir-ho així,
0: yeah.
1: I anant per on podia fins, bueno, fins a dia d'avui, que encara està present.
0: Però ara mateix on estàs, ara?
1: Ara mateix estic a Grècia, vaig entrar ahir des de Bulgària.
0: Però fill, en aquesta situació quins reptes t'estàs muntant?
1: Bé, al canviar el meu repte inicial de Singapur, he anat creant nous reptes durant el camí, i un d'aquests va ser unir els quatre extrems d'Europa, és a dir, vaig anar al cap nord, a dalt de tot de Noruega, i després he baixat els últims 2 mesos, i el meu altre objectiu era anar a Istanbul, que ho considero l'extrem est. Jo vaig arribar a Istanbul farà uns 4 dies o 5.
0: Ah, carai.
1: I d'allà, doncs, estic iniciant el camí a tornar a Barcelona, intentant passar, bueno, fent unes quantes voltes, ja que el meu objectiu és passar per tots els països d'Europa, o quants més millor.
0: Això, tu dur.
1: Llavors, per exemple, hauré d'entrar un altre cop a Itàlia per anar al Vaticà, pujar a Txèquia, als Països Baixos, ja veurem, perquè tot és molt incert. Però sí, estava a Istanbul, a Turquia, i de Turquia volia anar a Grècia, ja que a Bulgària ja vaig estar-hi abans de Turquia. I no vaig poder, des de Turquia a Grècia no em van deixar, ni les autoritats gregues ni turques, tot i que Turquia necessito visat i Grècia, en canvi, és la Unió Europea i és Schengen.
0: Però no t'has trobat prohibicions a l'hora de passar d'un país a l'altre, el tema de la Covid?
1: Sí, per exemple, a l'iniciar, és a dir, en ple mes de març i abril, que van ser els moments més crítics a Europa,
0: sí.
1: Clarament, em vaig trobar a Itàlia el dia que vaig entrar a Itàlia, és el dia que van tancar les regions de Llombardia, bueno, una sèrie de regions. Jo, clar, em trobava a dins, vaig estudiar el mapa i vaig veure que hi havia com una mena de passadís evitant les zones vermelles, i vaig dir, bueno, a veure fins on puc arribar, no? Al final, durant el març i abril, jo anava dia a dia pensant que qualsevol moment, pues, la policia em pararia, hauria de fer un vol a Barcelona. Però clar, l'alternativa de tornar a casa amb bici, tornar enrere, era encara pitjor, perquè ja veia el que estava passant a Espanya. Llavors jo seguia avançant dia a dia.
0: Però en aquells moments Eslovènia i Croàcia estaven molt ferms a tancar fronteres.
1: Sí.
0: Vas poder passar per allà?
1: D'Eslovènia a Croàcia, que clar, jo fins a Eslovènia encara pensava o tenia esperança que la situació duraria 15 dies, un mes, i podria reemprendre la meva ruta a Singapur, potser parant 15 dies a algun lloc. Però la primera frontera on directament no vaig poder passar és Croàcia. Allà vaig provar diversos punts fronterers, a tots em van dir que no, i llavors per això vaig començar a tirar cap al nord, perquè també escoltava que els països nòrdics, doncs, estaven millor o almenys més flexibles, i és quan vaig decidir, bueno, tiraré cap al nord en comptes de cap a l'est.
0: I després?
1: I després altres fronteres... també m'han... Bueno, Turquia fa 2 dies... quan baixava del Cap Nord fins a Turquia, he sortit de la Unió Europea 3 cops. Primer per anar a Bielorússia, després per anar de Bielorússia vaig tornar a entrar a Polònia, de Polònia vaig sortir a Ucraïna, i d'Ucraïna vaig anar a Moldàvia, bueno, i després de Bulgària a Turquia un altre cop he sortit, és a dir, he sortit 3 cops de la Unió Europea.
0: Però en Bielorússia problemes no has tingut amb el jaleo que hi ha?
1: Aquestes fronteres més... de fora Europa, diguem, Bielorússia, Ucraïna, he tingut situacions a les fronteres, però en totes he pogut passar. Per exemple, a Ucraïna em van demanar un seguro mèdic que posés Covid, i clar, jo tinc un seguro mèdic pel viatge, però sense posar la paraula Covid. Llavors no vaig poder entrar, però vaig tornar a Polònia, vaig trucar l'assegurança i em van fer com unes condicions on sortia la paraula Covid, i amb això vaig tornar a entrar, perquè clar, jo els deia no posa Covid, però em cobreix tot, per tant també em cobreix Covid.
0: Sí, clar.
1: Però com no parlaven gaire anglès, em deien no, Covid o no, i al final, bueno, fent aquest canvi, vaig poder entrar a Ucraïna.
0: Carai, quina aventura, no?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Com dic, el més crític va ser el març i abril. Tot era molt negatiu, no només les restriccions, la gent, clar, jo sempre defenso que jo vaig en bicicleta i el 98% del temps estic sol, no estic a ciutats, estic a carreteres rodejades de camps, boscos, passant per pobles, i l'únic moment que interactuo amb gent és al comprar menjar al supermercat, i si dormo en un hostal o hotelet de carretera, doncs al moment que em donen les claus i pago.
0: El pitjor, el març i abril.
1: El març i abril era totalment vida solitària. La gent també estava molt espantada. Quan entraves a comprar ja es veia, els llocs per dormir estaven la majoria tancats. I el gran canvi el vaig veure a l'entrar a Alemanya. A l'entrar a Alemanya, per mi va ser una mica un xoc, ja que vaig veure la gent molt més relaxada i molt menys, una mica, no diré menyspreant el coronavirus, però sense estar preocupats. I després el gran xoc per això va ser a l'entrar a Suècia. Suècia, la frontera és un pont des de Copenhague a Malmo,
0: sí.
1: I estava obert. De fet, per això vaig anar a Suècia, era el meu objectiu, per mi era com la terra promesa després de tot el malson que va ser al centre d'Europa.
0: Oh, sí, sí, sí.
1: I a Suècia vaig entrar a Malmo, vaig estar a casa un matrimoni que conec, i un parell de dies, i allò va ser un xoc total, ja que anàvem a Malmo, hi havia els bars oberts, restaurants, tot ple, la gent fent vida totalment normal. I per mi, després d'aquells dos mesos, patint cada dia i pensant que cada dia era l'últim, i estant sol i pessimista, doncs de sobte em vaig trobar amb allò, i va ser una mica un xoc. I després, els últims dos mesos, baixant per Finlàndia, els Bàltics, i aquesta part de més de l'est d'Europa, com que la situació ha millorat, doncs tot ha sigut més senzill, tot i que sempre hi ha hagut el tema mascareta, no entrar al supermercat sense mascareta, la distància, netejar les mans, bueno, aquestes mesures han estat presents sempre.
0: I aquí també, i sembla que va per llarg, eh? I ara cap a on anem?
1: Ara l'objectiu és tornar a Barcelona en bici, a veure si puc arribar, ja que sembla que jo prevec unes setmanes complicades, ja que veig que a poc a poc tots els països, com esteu dient, estan aplicant noves restriccions, i em fa por tornar al mes de març i abril, i és com tornar al mal son aquell que va ser. Llavors em fa una mica de respecte, a veure si no em quedaré bloquejat, ja que ara de Grècia vull anar per la ex-Iugoslàvia, és a dir, Macedònia, Sèrbia, Kosovo, tots aquests països, Albània, tots aquests països, i tornar per Croàcia, entrar fins al Vaticà, San Marino i Vaticà, i pujar fins als Països Baixos, i després baixar fins al Cap Sud, que seria Cádiz, o, bueno, Tarifa, la platja de les Palomes, crec que es diu, i d'allà tornar a pujar fins a Andorra i després Barcelona. Aquest és el meu pla a mig termini, els propers dos mesos, però veurem dia a dia, com sempre he fet, vaja.
0: Bé, Nil, mil gràcies, i continuarem en contacte.
1: Gràcies. Per cert, tinc, no sé si ho puc dir en antena, però tinc un Instagram on...
0: Sí, sí, tant que ho pots dir en antena. Estàs a Ràdio Vila-sacra.
1: Moltes d'aquestes històries es poden trobar allà. Es diu Nil Bike Trip, en anglès, Nil Bike Trip 2020, tot junt.
0: Doncs el que hem dit, estem esperant, et seguim, i que tinguis molta sort. Quan tornis, avisa.
1: Moltes gràcies.

De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.